emoció els fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí Sona Nou amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9 Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: Escolta Zicat.
1: Swim, butterfly off your skin. Swim, swim.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull...

festes i que el que costa sempre cansa. I mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir i dir

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

Google Maps, sense itinerari. Loco sóc ton pare i vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris, territori balneari d'eixos necessaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati? Corre

si és mama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dona la gana. No mossegues la mà de qui dona de menjar, perquè m'aguantaria més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressa de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està veu avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici.

Bank. Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Atenció, famílies! Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.

Les 8 en punt. Tothom amunt. Comença els experts amb Roger Seró. Ai, cap.

0: Segurament t'estimo, que jo trobo que és més passional que dir segur que t'estimo, perquè encara dubtes una mica en dir-ho. Seguiu els consells, sobretot de la veu femenina d'aquesta cançó. Són els Amics de les Arts, la resta que ara ens canten per començar aquesta hora de ràdio, les 8:02. Comencem els experts d'estiu, aquí com cada dia de juliol. Aicat, amb en Sergi Vives, bon dia.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: Us despertem fins les 10 i també ens interessem pel temps amb en Tomàs Molina. Com serà avui el dia?
1: Sorprèn-nos.
2: Avui dia de màxim de calor, avui la temperatura tornarà a enfilar-se per sobre dels 40 graus a bona part de les comarques de Ponent, de les Terres de l'Ebre, però també a les comarques gironines, en particular cap a la zona de l'Alt Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany, també cap a la zona del Vallès. Les temperatures estaran per sobre dels 40 graus, fins i tot a les àrees de l'Anoia. Per tant, molta precaució amb aquesta situació de temperatures tan altes que, diem, avui arriben al seu màxim d'aquesta setmana. No ens podem refiar perquè no acabaran de baixar i, de fet, la setmana vinent, entre dimecres i dijous, podrien arribar a ser fins i tot més altes que no pas aquesta setmana. I aquesta tarda, de sol, però també amb ruixats que afectaran sobretot l'Alt Pirineu i fins i tot podria aparèixer alguna tronada en àrees del Segrià de cara a mitja tarda.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Són les 8:03, per tant, a aquesta hora connectem amb Pamplona. Bé, connectem, estem mirant la televisió espanyola. Avui, l'encierro número 2. Avui sí que veiem persones esclafades al voltant d'aquests 7 toros que estan corrent pels carrers.
1: Veiem tot a càmera molt lenta, per tant, jo crec que és una repetició.
0: Ah, és el highlight, clar.
1: Perquè, si no, els toros estan anant a 2 per hora, eh?
0: Són les 8:04, clar, això dura un minut, no? Doncs sí. Ha acabat fa 3 minuts aquest encierro, com veig, en aquesta repetició, els toros estan envoltats, els toros sempre contracor, envoltats de tot de persones que venen voluntàriament a córrer al seu voltant. Curiosament són tot homes. Recordo que ahir fèiem el comentari també mirant televisió espanyola amb un amic argentí, miràvem l'Argentina a Egipte, així fèiem una mica de salseo i anàvem a Egipte, i dèiem, ostres, aquesta gent quants diners que cobra, quants diners ho cobraran, no sé, les persones que curen el càncer al voltant del món. Un comentari ja fet moltes vegades, però ara m'hi sumo dient quantes dones deu haver al voltant del món investigant a favor de la medicina i, en canvi, cap ni aquí.
1: Perquè mira, una
0: mai,
1: dona!
0: Una s'apunta, una dona, aquesta sí que ha volgut posar-se al mateix nivell, amb aquest res a dir. Em faltaria més, però sí que hi ha un tema de gènere bastant important pel que fa a jugar amb animals, sí. I a més amb animals perillosos. El terra, com sempre, és curiós com l'Ajuntament de Pamplona sempre deixa un terra relliscant. Mai ningú ha dit, ostres, molt més segon. No, no, que rellisquin, que rellisquin. I aquí van corrent cap endavant amb el seu avituallament, que és blanc amb un mocadoll vermell al coll.
1: Jo crec que hi podríem posar una mica de resina al terra i d'aquesta manera, doncs, la cosa aniria una mica més, no sé, més segura, no?
0: Sí. I samarretes de futbol sempre n'hi ha algunes.
1: Això sempre.
0: Bé, doncs, acaba d'acabar també aquest segon encierro a Pamplona. Tornem al nostre país perquè després del temps avui volem saber, parlant de gastronomia, vosaltres ens il·lustreu i ens compartiu les vostres receptes estiuenques.

0: 8 i 5 minuts d'aquest matí de dimecres. Encara no havia dit la data avui, és 8 de juliol i ens expliqueu pas a pas, com si en Sergi i jo fóssim uns inútils, sí. És a dir, perquè ho entenguem,
1: per favor,
0: quina és la vostra recepta estiuenca. Expliqueu-nos, oients experts, si prioritzeu facilitat i rapidesa, que és un moment, jo ho faig tot l'any, això, o si bé prioritzeu frescor i lleugeresa.
1: Tot plegat, crec jo.
0: Expliqueu-nos si existeix el debat Team Gaspacho versus Team Salmorejo.
1: Jo soc de Gaspacho.
0: Veus aquests debats inerts que la gent sempre s'ha de pronunciar? Jo, quan porto uns dies amunt, m'encanso, passo a l'altre i així tot l'estiu. I digueu-nos si també sou Team Menjar Calent tot l'any. Avui val la pena, oients, que entreu al nostre grup de WhatsApp, ho dic, durant tota la temporada, però avui més que mai, perquè el que val la pena jo no ho podré dir, que és la qualitat de les fotos i la llarga quantitat de consells que ens esteu dient que no els podré llegir tots. Començo amb l'Albert Marín, que és un dels nostres oients cuinetes, ho sabem de tota la temporada, i ens envia fotos de gaspatxo, un plat de seitons, un plat de truita d'albergínia, un plat de salmó,
1: sempre.
0: Un plat d'endívies...
1: Ja.
0: Dit així, sembla com molt senzill, però realment és que les fotos, fins i tot, ens les ha enviat elaborades, perquè ell no fa pel postureo, ell cuina superbé i fa fotos currades.
1: Les endívies amb una mica de nous, una mica de rocafort per damunt.
0: Veig al costadet que hi ha tots els condiments que acabaran a sobre de cada plat. També ens diu crema de carbassó fresqueta i ous durs, va bé per sopar a l'estiu, i ens diu que amb el seu air fryer, amb 6-8 minuts, tot es cuina, com si fos un forn.
1: Està bé.
0: Més fotos ens envia en Rocky, ens envia una foto just a cliffhanger. Té la batedora preparada plena d'ingredients a punt de matxacar-los tots i ens diu, per mi, estreno l'estiu quan estreno la batedora. I sense més text, de fet he de deduir què està preparant perquè diviso que a l'interior d'aquest artefacte hi ha tomàquet, cogombra, pebrot verd, fins aquí podria ser gaspatxo, suposo.
1: Totalment.
0: Però veig també grans de raïm negre.
1: Epa, el raïm aquí.
0: Digue'ns, Rocky, si és una recepta diferent o és un d'aquests gaspatxos de fruita que també estan boníssims.
1: Oh, i tant.
0: En Sergi ens diu aquí al chat, jo sóc Tim, l'hivern menjar calent i l'estiu menjar fred. No em moureu d'aquí. I diu, a l'estiu menjo tomàquet cada dia. És a dir, amanida tomàquet amb sal, orenga, oli, i llavors vaig variant i poso arròs un dia, o pasta un altre, cigrons un altre, fesols un altre.
1: Totalment.
0: Diu, entre parèntesis, mongetes, perquè la gent de Barcelona ho entengui, ja sabeu que són com molt tancats de ment. Sí, sí, oients del centre. Fesols vol dir mongeta. Com li diu? Blanca? Mongeta blanca? La mongeta seca, mongeta seca.
1: Mongeta seca.
0: Tu com li dius?
1: Mongeta.
0: I les baixoques, com li dius? Són les verdes.
1: Mongeta verda.
0: Ah, correcte, mongeta verda. Bé, i diu que hi afegeix també formatge o ceba tendra i de tot. Diu, no faig mai amanida dels alemanys, amanida cartòfa, l'empatata freda.
1: Ui, se'n fa molta bola, eh?
0: I en saladilla russa no li mola.
1: No.
0: L'Emmanuel ens envia més fotos. Una recepta típica del Líban. Un fatuix amb la seva foto i les seves indicacions. Entreu al grup de WhatsApp si avui voleu fer copypastes de bones receptes.
1: Molt bé.
0: La Magda, mira, més cuina àrab. Jo faig una recepta clàssica que va aprendre de Salah Jamal, d'aroma àrab. Quan dic Salah, no és el jugador d'ahir que va caure derrotat, és un historiador català d'origen palestí.
1: Pobre Salah.
0: I gràcies a ell va prendre aquest plat que porta cogombra, comí, pebre negre i canyella. Diu, tinc aquesta barreja sempre en un pot i la poso a totes les amanides.
1: Mira, molt bé, que apanyada.
0: En David, de Madrid, diu, jo estic tan satisfet amb la meva air fryer que li diu la Satisfyer, perquè fa molt bons plats amb aquesta nova... S'ha passat de moda ja la Thermomix.
1: Sí, i la Satisfyer també s'ha passat una mica de moda.
0: La Satisfyer s'ha passat de moda i l'air fryer també està caient.
1: Tot està passant
0: de
1: moda.
0: Això vol dir que desapareix de les cuines o és que la gent se n'ha cansat de parlar?
1: Jo crec que se n'ha cansat de parlar, perquè els robots de cuina han costat prou pasta com perquè siguin allà.
0: En Ferran diu, jo he acabat fent-me del team Laura Grau en el sentit que la seva recepta d'estiu és el tinto de verano. Diu, tinc un parell d'ampolles de vi que no recordo ni com van arribar al meu pis, que més que vi és matarrates, però ho barrejo amb gel i llimonada i passa superbé.
1: Pregunta, hi ha algú que mengi sopa a l'estiu? O hi ha algú que la parca ja fins que no arriba en una altra... les temperatures calentones?
0: A mi m'agrada tot el que s'han dit els oients, però jo mai descarto menjar calent a l'estiu, eh? Sopa puré.
1: Però hi ha gent que la parca, que diu, el dia que fèiem sopa setmanal, això fora. No,
0: jo tot l'any m'encanta.
1: Tot l'any, molt bé.
0: Sentim reaccions, consells dels oients, també en format àudio.
2: Bon dia, experts. Us passo una recepta superfresqueta per aquest estiu. Una crema freda de pastanaga i coco. Vinga, va, anoteu. Necessiteu 1 quilo de pastanagues, una patata gran, una ceba gran i una llauna de 400 mil·lilitres de llet de coco.
3: O aigua normal. Jo fico aigua normal perquè l'aigua de coco, Déu, un litre d'aigua de coco val com 3 o 4 euros.
2: Piqueu ben fineta la ceba i l'afegiu en una olla amb una mica d'oli d'oliva i la deixeu sofregir. Un cop estigui ben dauradeta, afegiu ben picats la pastanaga i la patata i les deixeu també sofregir. Un cop tingui tot un color ben maco, afegiu aigua 2 dits per damunt de tota la barreja. Afegiu sal i pebre al gust, tapeu i deixeu bullir durant aproximadament mitja horeta. 5 minuts abans d'apagar el foc, afegiu la llet de coco. Un cop estigui tot ben tovet, tritureu bé, que no quedin grumolls, i ho guardeu a la nevera tota la nit. I el dia següent estarà perfecte per menjar. Bon profit!
4: Doncs per l'estiu, que millor que fer servir productes frescos, fer una bona samfaina, que la pots deixar a la nevera ben fresqueta, perquè jo m'agrada prendre-la després fresqueta, o poc escalfadeta, i només cal tallar ceba, sofregir-la, i després afegir uns daus de pebrot, verd o vermell, i després uns daus d'aubergínia, i per últim, després de salar-ho tot, i per últim, ratllar tomàquets ben fresquets, i deixar-ho tot fent xup-xup, fins que queda el punt per menjar.
5: Tim salmorejo.
6: Melo pernil i el gazpacho, el que mos fem nosaltres, perquè normalment a tots els gazpachos hi fiquen pebrot, i a mi em repeteix un món. Els gazpachos que feia són tomata pelada i pastanaga. Para de comptar. La seva crua em repeteix un munt, passo. I moltes amanides. Amanida de... amanciam.
3: El que va molt bé per la calor és... botifarra amb seques, botifarra amb seques. Seràs l'amo de les discoteques. Botifarra amb seques, botifarra amb seques.
7: Bon dia, els experts. Em podeu dir, sisplau, a quina freqüència puc escoltar? M'han canviat el camió i la ràdio que tinc, que tinc memoritzat i cap, però no se sent. Bon dia, Catalunya.
8: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.

0: Què passaria si el món deixés de girar? Ens canten el Ginestar, acompanyats d'Àlex Pérez. Ens han fet arribar a les 8 i 14 minuts. Us despertem cada dia aquí, en aquest nou format, Experts Estiu, cada matí de juliol, i també amb la vostra companyia, com ara els oients, la Montse, que el nostre grup de WhatsApp diu: sopa no és a l'hivern, sisplau, a l'estiu no. I l'Adrià afegeix: els que preneu sopa a l'estiu sou psicòpates o bé viviu a Islàndia.
1: Bueno.
0: L'Anna diu: equip escalivada sempre. Per cert, ja sabeu que, a banda del tema del dia, si no sou habituals, entreu al grup de WhatsApp, sempre hi ha mil temes que aquí intentem reflectir també. Hi ha bastant de debat sobre el partit d'ahir d'Argentina, de què tal el paper d'Egipte. Ara la gent està començant a parlar de Suïssa, perquè és el proper rival d'Argentina. Diu un oient: si vas amb Suïssa seràs neutral en aquell partit, ok? I la Mireia Garrido, que hi va anar l'any passat, ara que parlàvem d'Islàndia, diu: vaig anar l'any passat a Suïssa, sí, i el canvi climàtic està fent estralls. Vam comprar xocolates i coses típiques de Suïssa i es van desfer allà mateix.
1: No
0: el tornar aquí, sinó que ja no les pots portar amb una bossa pel carrer, ni a Suïssa ni enlloc.
2: És el principi de la fi, nois.
0: Les 8 i 15 ja, un quart de 9, oients, celebrem que avui dimecres comença el Festival Cruïlla 2026.

0: Estàs dient que va la Halsey, al Cruïlla?
1: La Halsey, la que coneixeu per cançons com aquesta Could Have Been Me, que sentiu aquí sovint als matins. Sí. Where's My Husband, també seva.
0: Oh!
1: Doncs tot de hits.
0: No, un moment, aquesta... No, és de la Raye. És de la Raye.
1: És de la Raye. Ah, he confós cantants femenines, és terrible. Bé, doncs seguim amb la Halsey, que sí. La podreu veure aquests dies al Parc del Fòrum, l'escenari del Cruïlla. Fins dissabte hi actuaran formacions com Pixies, David Byrne, Rigoberta Bandini o la Zalosa. El Terrasseny Galgo Lento obrirà avui dimecres el festival al primeríssim a 4:15 de la tarda. Avui sí, la cap de cartell és aquesta nord-americana, la Halsey. També actuarà la Greta, que la vaig veure al festival Vida fa escassos dies.
0: I què?
1: És dels concerts que més em va agradar.
0: Ah?
1: Potser entre la Bad Giel i també la Muixca, la tercera germana. No vaig trobar moment com per sentir-me-la bé, i és d'aquelles artistes que actuava encara en un escenari petit, però les que em vaig dir a mi mateix. El primer cop que la vegi serà en un escenari molt més gros. Serà potser el cas de la Greta, que la podeu veure al festival Cruïlla.
0: Jo sé que va aparèixer allò de forma fulgurant, tothom deia, ostres, la Greta, va baixar una mica allò, potser l'expectativa, però escolta, si t'ha agradat, és que
1: sí.
0: Promet.
1: La resta de dies al Cruïlla, doncs com us diem, a banda de Pixies, també Garbage, Charles de Standstill, Sweat, The Black Crowes, els Tudor Cinema Club, que mai han desaparegut de l'escena, i molta presència local, a banda de la Rigoberta, els Pets, Alice, Mishima, Sidoni, la Ludwig van, Mazzoni,
0: quin cartell,
1: Dan Peralbo, de fet demà dijous i l'altre divendres podreu sentir en directe concerts del Cruïlla aquí a ICAT, si seguiu connectats amb nosaltres. Mishima, Alosa, Sweat, Pixies, Alice, Sidoni, OK Déu, tots els podreu sentir els seus concerts aquí a ICAT, i nosaltres que anirem fent connexions. I a aquesta hora, a les 8:17, també parlem de dansa. Perquè la companyia Malpelo ha debutat al Teatre Grec amb la seva coreografia, el seu nou muntatge, Inventions, que és la tercera part del seu projecte dedicat a la música de Bach, el que sentim de fons. Un gran muntatge amb 26 intèrprets sobre l'escenari i un quartet de corda que posa en solfa la dansa i també la música i l'arquitectura. Ja ha anat a l'estrena la nostra companya, la Marta Vives.
2: Ovació a Malpelo en el seu debut al Teatre Grec, on ha desplegat el muntatge Inventions. Ho ha fet amb la música de Bach al centre, des de les cantates fins a l'art de la fuga del compositor barroc, per omplir l'espai de bellesa i art amb ballarins, amb cor, amb cantants i amb un quartet de corda. Pep Ramis i Maria Muñoz, ànima de Malpelo, hibriden el moviment amb d'altres disciplines, el teatre, la poesia, la coreografia, la música i també el text, les projeccions sobre les pedres. El resultat és d'una bellesa i elegància que claparen en aquest imperdible del Festival Grec. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Els experts, amb Roger Saró, a ICAT.

0: Aquests 3 anys que t'han marcat la vida de l'Aina Pujol i així els ha abocat en aquesta cançó que us desperta a 4:05 de 9 del matí. Avui és dimecres, sí, avui és 8 de juliol, però s'estrenen pel·lícules o s'avança una pel·lícula avui a les cartelleres de cinema i ben estiuenca, la versió en imatge real de Baiana. Stands apart from the crowd. She loves the sea and her people. Doncs després de totes les desfilades de pel·lícules de Disney que ens han arribat també amb actors de carn i ossos, avui arriba als cinemes Baiana, 10 anys després que s'estrenés el primer film animat, La Baiana, que potser coneixeu com a Moana, si les heu vistes en versió original, aquesta princesa de Disney, potser no tan princesa perquè sí que allí es va trencar una mica aquesta mena de glamour i cosa de princeseta que tenien les princeses.
1: Exacte, va marcar un punt d'inflexió perquè aquesta adolescent polinèsia destinada a governar el seu poble, a diferència d'altres princeses Disney, aquesta no tenia cap interès amorós, no disposava de vestit de gala, no l'esperava cap home al final del seu viatge per fer-la feliç.
0: Això va ser abans que la primera de Frozen, es va estrenar la primera de...
1: Jo crec que va ser primer Frozen i després Baiana, però...
0: A Frozen van jugar la carta de una no té nòvio i...
1: I l'altra sí.
0: I l'altra és el que tots voldríem ser, que és ser la germana petita d'un rei o una reina, com les d'ara, que és una mica fer la nostra, no? Però a Moana sí que van deixar clar. Aquesta té les seves missions, sí que l'acompanya aquest senyor, que és una mena de xaman, que per cert puc dir que ho fa a la versió live action.
1: Sí, tant.
0: És el Dwayne. El
1: Dwayne Johnson, el mateix... que de fet és el que li posa la veu a la versió animada.
0: M'ha encantat veure bé, només hem vist les primeres imatges, però els tatuatges, com es mouen, que és tota una tècnica també d'animació, encara que sigui un pit, uns músculs de reals, aquest senyor que és musculós a la vida real, com té aquests tatuatges animats.
1: És que clar, li diuen vida real, però com podem observar la majoria de pel·lícules Disney que han passat de l'animació a la vida real, a veure, poc real, realitat
0: com,
1: hi allà.
0: Com Avatar.
1: Exacte. Doncs això de portar les versions animades a la acció real s'està convertint en una constant, així que us hem preparat un nou...
2: Top 5.
1: Sí, top 5 de clàssics Disney que han viatjat al live action. En el número 5, el Rei Lleó.
0: Bueno, aquest s'endú la palma perquè, efectivament, els lleons no parlen.
1: Home, clar.
0: Aquest sí que d'imatge real és el que menys n'hi havia.
1: La recreació dels animals està meravellosament fet, eh? O sigui, hi ha un moment que dius, ostres, estic mirant un documental de National Geographic, però, clar, no era gens fàcil fer les coreografies dels números musicals de la pel·li animada amb tota aquella animalada, no? Pots fer-te càrrec.
0: Però llavors, moments com ara el ball de les hienes...
1: És molt estrany, tot plegat.
0: Què fa així, aquesta de bo, el Rei Lleó?
1: Doncs que, clar, tu veies els animals i et pensaves realment que estaves mirant un docu, però tot de cop i volta parlaven, movien allò els llavis d'aquesta manera que semblava que diguessin coses i, a més, ballaven i saltaven i tot això. Però tot molt estrany. No sé què vols que digui, no ha passat del 5. En el número 4, Dumbo. A veure, una pel·lícula tan inoblidable i carregada de moments genuïns com Dumbo, només es podia encarregar fer una versió amb actors reals algú com, no sé, Tim Burton, que òbviament, ni com sol fer, no va deixar a ningú indiferent. N'hi ha que van dir que s'havia passat de rosca i que havia fet una seqüela en lloc d'un remake. D'altres que no va millorar l'original. Home, el que sí la va fer és més llarga. Recordem que el Dumbo original...
0: És de les més curtes, no?
1: 64 minutets durava. En canvi, aquesta gairebé arriba a les 2 hores.
0: I afegia coses noves? O sigui, la gent que diu...
1: Afegia molta cosa nova. I d'entrada, per exemple, els personatges no parlaven. És a dir, aquí els animals no parlen, parlen les persones.
0: No, però el Dumbo mai va parlar, no? Parlaven els corbs, els ratolins, no?
1: Però... No, però la mare crec que sí que parlava, eh?
0: Poc text tenia.
1: No parlava, en Dumbo és veritat que no parlava. En el número 3...
0: Perdó, hi havia un moment del ball psicotròpic de quan s'emborratxa?
1: Sí,
0: aquest
1: sí.
0: Està ben fet,
1: ball psicotròpic, sí.
0: Mola.
1: I fa pena. Tot fa pena. En el número 3, La Bella i la Bèstia.
0: Mira, aquesta sí que la vaig veure i em va confirmar que l'Emma Watson hi ha algunes pel·lis que posa la mateixa cara a tota la pel·li. I em vaig quedar amb això.
1: Cara de peix bullit, una mica. Partint que la història d'amor entre una noia i una bèstia que la segresta fins que aquesta s'hi enamora és tòxica de collons...
0: S'hi enamora i encara l'ajuda.
1: No, no, no. Tot malament, la versió real encara està prou ben defensada, encara que sigui per com es reprodueix en solvència aquest espectacle visual creat a la cinta animada.
0: Ara no recordo els objectes, és a dir, el rellotge i el canelobre, eren de mida humana o
1: no? Eren petitons. Bueno, fèiem com 2 pams.
0: Val, ok. O sigui, a l'hora d'interactuar els feien una mica més grossos, però sense passar. Eren objectes al capdavall.
1: Ah, exactament. Val, en el número 2, Aladdin. Watch out! A veure, si es podia superar la comicitat de la pel·lícula original dels 90, només podia ser a través de l'elecció del geni, i és així. Mentre Will Smith apareix a la pantalla pintat de color blau, ara tot flueix, i els números musicals funcionen tan bé o millor que la pel·lícula animada. Per tant, aquesta és prou defensable. I en el número 1, quin hem col·locat? Doncs La Sireneta. Look
2: coincideixo, aquí. Aquesta sí que també l'he vista, la que més m'ha agradat, eh? És a dir, no només la pel·li segueixen una mica d'aventura, una mica d'amor, una mica de música, tot bastant ben relligat, sinó aquí sí que afegeix coses. Tothom té molta més personalitat. L'Ariel, si se'n va del seu reialme, és per uns bons motius, i el príncep, que era un mac rufi, per un cop el príncep és un tonto que és igual que sigui que no sigui, aquí també li donava una mica de personalitat i un tio que volia viatjar i fer coses.
1: I li afegim encara una altra cosa que la col·loca a la primera posició, i és com va fer emocionar les nenes racialitzades el fet que la petita Ariel fos negra, només per aquest motiu, i fent colaritzar els racistes que només podien entendre que les sirenes han de ser blanques, com si existissin les princeses, les princeses també, i les sirenes, doncs, ara va valer la pena.
2: El típic fan de la cultura clàssica apareix ara i diu, les sirenes eren monstres que mataven.
1: Exacte,
2: i tenien ales i volaven,
1: doncs,
2: i urpes.
1: Mira, aquesta és molt defensable.
2: Guai, digueu-nos si teniu alguna preferida de les que hem dit, o si també, just ahir que parlàvem de Ghost in the Shell i que el live action amb les Scarlett Johansson va ser un desastre, digueu-nos si teniu bons records o pèssims records de pel·lis de dibuixos que han fet el salt a la imatge real. Avui, recordeu, s'avança la cartellera, Baiana, podeu anar avui al cinema a veure la versió en imatge real d'aquesta aventura polinèsica. I ara música en italià amb el senyor Gabri Ponte. Ens canta Tu sei, tu ets, i amb ell arribarem a 2:15 i a l'actualitat de la jornada.

0: treballar canses? Aprofita-les amb els experts estiu. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT. Sort en temps dels experts estiu.
1: Ens hem fet tota Catalunya amb les teves subvencions. Ens les donen per la quota perquè som uns maricons.
0: No estàs de vacances? Ha, ha! Els experts estiu.
2: Quinze segons i seran dos quarts a nou del matí. Reaccionen els oients, com ara l'Omelette Dreamer, que diu: avui és l'aniversari de la meva filla Martina. Felicitats.
3: Felicitats, Martina.
2: I la Martina és molt fan de Baiana, així que imagineu-vos el regal de cumple que li faran. Avui aniran al cinema. Ja sabeu que algunes estrenes totxes, pel·lis de Disney o pel·lis de Star Wars, que són de Disney també, s'estrenen els dimecres per allò de tenir més, encara més focus, i la resta, doncs, per no competir en pel·lis grosses, doncs s'estrenen el divendres. Però ens envia una teoria, aquest oient diu: la meva filla creu amb molta fermesa que Disney ha preferit estrenar Baiana el dia del seu cumple.
3: Així que anirà, ho ha fet expressament per això.
2: Anirà amb aquest convenciment al cinema. I la Montse, que és una persona adulta i molt cinèfila, és molt clara. Diu: tots els live action de Disney són una puta merda, menys la Sireneta.
3: Així molt bé, bueno, ho hem fet.
2: Montse, aquí en Sergi i en Roger estan d'acord amb tu, que aquesta de la Sireneta...
3: Creu-me que hem destriat entre la púrria, eh? Sí, vull dir que, escolta...
2: Ens va agradar bastant aquesta. Bé, doncs seguim al matí amb l'actualitat, ara que ja són dos quarts en punt. Sergi, avui dimecres 8 de juliol, què cal saber?
3: Que l'incendi de Sant Benet evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. El foc ja ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar avui. Mentrestant, Protecció Civil ha aixecat el confinament de la majoria de les urbanitzacions i nuclis disseminats, excepte el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on n'hi viuen 300 persones. Si les condicions es mantenen, els bombers també confien a donar per controlat avui l'incendi de l'Anoia, que ha calcinat prop de 500 hectàrees, i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. A les Gavarres, en canvi, els bombers ja han donat per controlat el foc de divendres després de cremar més de 2.000 hectàrees. Veiem que a poc es van apagant aquests focs, eh? El govern trasllada als grups la necessitat d'un cop de timó en l'estratègia forestal. En una reunió, ahir dimarts, l'executiu va posar al dia els partits de l'estat dels incendis i va plantejar posar límits als boscos per minimitzar l'impacte dels focs. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. El govern reconeix que fa un mes ja van rebre queixes de les religioses mercedàries per les esquerdes que van aparèixer al convent coincidint amb el pas de la tuneladora. I la cimera de l'OTAN de Turquia arrenca marcada pels retrets de Donald Trump als socis europeus per falta de suport en la guerra de l'Iran i les seves reclamacions novament sobre Groenlàndia. L'aliança prepara inversions de més de 40.000 milions d'euros en despesa militar.
2: Dos minuts passen de dos quarts, Sergi, que no t'esperava saber avui.
3: Doncs que una nova investigació de la Universitat de Barcelona revela que les girafes saben sumar. De fet, algunes d'elles són capaces de decidir quina de dues opcions conté més aliment després de combinar mentalment dues quantitats. És un procés comparable a una suma simple. Aquests resultats suggereixen que les girafes disposen d'aquesta base cognitiva que podria sustentar habilitats aritmètiques més complexes. De fet, les girafes pertanyen als ungulats, que és un grup de mamífers, com els hipopòtams, els camells o els cérvols, que han demostrat bones habilitats en tasques de tipus numèric, com discriminar entre diverses quantitats, distingir on n'hi ha més o on n'hi ha menys, o realitzar càlculs amb més freqüència.
2: I el titular d'esports...
3: Que ja tenim a punt tot el quadre de quarts de final de la Copa del Món de Futbol, després que ahir, a la nit, Suïssa derrotés els penals a Colòmbia i Argentina remuntés ahir a la tarda un 0-2 en contra a falta de 10 minuts del partit. Això a Egipte, i acabés guanyant el partit per 3-2 amb Messi, altre cop decisiu.
2: A veure, oients argentins, el Nacho, que diu, quasi m'agafa un atac de cor...
3: No m'estranya. M'agafa a mi, no em va ni bé.
2: Afegeix un visc argentina i els emojis pertinents a banderes aquí al grup de WhatsApp.
3: Els quarts de final comencen demà i enfrontaran França amb el Marroc, Espanya amb Bèlgica, Anglaterra amb Noruega i Argentina amb Suïssa.
2: I el temps que farà avui, ho sentíem al començar aquesta hora, segueix la calor i sobretot que ningú es confiï en qualsevol mena d'alerta, ja sigui a la salut pròpia o a cremar els boscos.
3: Bàsicament perquè pugen més encara les temperatures. Serà el punt àlgid aquesta setmana de la segona onada de calor. Tindrem un altre dia assolellat, repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als ports. Màximes més altes estaran entre el 42 i 44 graus. Això a Ponent hi haurà més màxima rondant els 40.
2: Ara ens quedem amb en Dan Peralbo, un dels protagonistes del Festival Cruïlla, que avui comença i serà també el protagonista del mini-quiz. Una mica de salseo familiar al voltant d'aquest cantant de Torelló, i el guanyador s'endurà un còmic que tenim aquí sobre la taula. Avui sentireu també les paraules de l'autor, l'Oriol Black. Les al·lèrgiques al pol·len acompanyen en Dan Peralbo amb el seu tema Fer-ho tot malament. Traieu el mòbil, que ara juguem al mini-quiz.

0: voltes i caps.
1: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
2: Hi ha gent que s'estima més els gats.
3: Els gats realment et donen molt d'amor.
2: Hi ha gent que s'estima més els gossos.
4: El que farem és aprendre com hem de tocar un gosset.
2: Però nosaltres els estimem a tots dos igual. Sí, Cita Bestial, amb Candela Figueres. A TV3 i a la plataforma 3CAT, aquesta nit.
5: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
6: Els matins dels caps de setmana picat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou, amb Lluís Gendrau.
7: El sona nou d'estiu, descobrim...
6: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
8: Bona tarda de nou, són les...
6: I Aina Ostrell.
9: M'estan pagant, perfecte.
6: Sí. FM, app i 3CAT. Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. Voleu més festivals? Arriba a ICAT al Cruïlla en directe. Viurem tot l'ambient del festival amb concerts, entrevistes i especials des del recinte del fòrum. Dijous 9 de juliol, a partir de les 7 del vespre, els concerts de Mishima, Alosa, Suede i Pixies. Divendres 10, a partir de les 7, els directes d'Alice, Sidoní i Oc 10. Ja vull ser rei. I dissabte 11, a 3 quarts de 7 de la tarda, els Pets en directe. Viu el Cruïlla a ICAT, a l'FM, a l'app i a 3CAT.
10: Els experts estiu. És la versió estiuenca del...

0: experts d'estiu.
1: Les 8:39 reaccionen els oients, entre ells el nostre David de Madrid, aquest personatge que, malgrat el seu català és excel·lent escrit i oral també, amb les notes de veu.
2: L'estimem.
1: Doncs l'estimem i li fotem canya com li fotem a qualsevol mena d'origen, eh? Aquests dies hem fet risses dels uruguaians, dels italians, ja vindran més risses, els noruecs, intachable, bueno, hi ha un oient de Noruega, intachable fins ara.
2: Que hem dit alguna cosa de l'Espanya Bèlgica? Que s'acosta, no?
1: Bueno, una miqueta els uns com els altres, eh? A veure, el tema és que el David, se'n diu, ahir li preguntàvem, a veure, on estàs, que estàs de vacances?
2: Sí.
1: Diu que se'n anava al litoral valencià.
2: Ah, és veritat, sí.
1: I deien,
2: sí,
1: no, però a on? I avui he respost, a la Marina Alta. Diu la comarca, que no sé si jo si se la sap, i trobo que deu anar a Xàbia i li fa vergonya. Però més avall, diu, no, sóc a Dènia. Que no és tan típica, potser. O...
2: Jo crec que sí que ho és, sí, eh? Jo crec que sí, que està gent ple de gent de Madrid, eh?
1: Mira, ens diu en David, estic a Dènia, sí, i m'hi penso estar uns quants dies abans de tornar a la capital. I diu, la Villa de la Libertat. Bé, doncs quan tornis a Madrid ja t'explicaràs.
2: No entrem per aquí, que anirem malament.
1: La resta, seguiu-nos explicant cosetes.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684-565.
1: I aquí mateix, al nostre grup de WhatsApp, a banda d'explicar-nos coses, i avui, per cert, que ens esteu enviant moltes fotos de menjar, avui que us demanem per la vostra recepta estiuenca preferida, doncs també podeu jugar al miniquiz. Avui, Sergi, sobre quin tema?
2: Parlem del Festival Cruïlla, que avui comença, i d'un dels seus principals caps de cartell.

0: Pixies, Garbage Sweat, David Byrne, Alosa, Black Crowes i, sobretot, gran expectació pel concert de Dan Peralbo i el Comboi al Cruïlla 2026. Una formació que just al programa d'ahir va assegurar que són els vostres referents musicals del moment. El seu concert és divendres al Parc del Fòrum. El festival comença avui. Demà dijous ja podreu sentir concerts en directe aquí a ICAT i avui parlem de la nissaga artística dels Peralbo.
1: Per cert, subminiquiz, a banda de la cançó que sentim de fons, titulada Margarita, quina altra composició musical en Dan Peralbo ha dedicat al fascinant món de la pizza? Premi d'honor al primer oient que l'encerti i així es despisti per la pregunta, que sí que té premi.
0: Bé, com dèiem, en Dan Peralbo forma part de la història històrica ni saga artística de Torelló, els Peralbo, que tantes alegries ens han donat. I avui ens centrem en la figura del seu pare, Tino Peralbo, conegut per ser més oient d'aquest programa. Atenció, de les següents afirmacions heu de dir amb seguretat quin és veritable. A. En Tino Peralbo assolí l'èxit per tocar la guitarra durant la primera època del grup Los Sirex. Bé, en Tino Peralbo és un virtuós guitarrista, però sempre se l'ha comparat amb la seva nepocosina, la Piper Peralbo, coneguda també com a actriu pels seus papers a films com Barco i Ot. Sí, en Tino Peralbo assolí l'èxit per tocar la bateria a la primera i més daurada època dels Brighton 64. O D, en Tino Peralbo assolí l'èxit per tocar la flauta policromàtica amb el grup Los Diablos.
2: 638-68-4565. 638-68-4565.
1: A, en Tino Peralbo era el guitarrista de Los Sirex. B, en Tino Peralbo és un virtuós guitarrista sempre a l'ombra de la cosina Piper Peralbo. C, en Tino Peralbo va assolir l'èxit per ser el bateria dels Brighton 64. O D, el Tino Peralbo tocava la flauta policromàtica al grup Los Diablos.
0: I juga en Tino Peralbo aquest miniquiz? És a dir, com a oient participar. Mira, en tant que va sobre ell la pregunta.
1: No és que hi jugui, sinó que hi participa com a protagonista, com a testimoni.
0: Val.
1: De seguida el sentirem. Primer el que farem és sentir la cançó The Door, La Porta, de Teddy Swims, i ara en tornar direm quina és la resposta correcta, qui és la persona guanyadora, us direm quin és aquest còmic. Mira, us ho dic ara, sóc un gat de l'Oriol Black, que el sentirem després, i també potser sentirem en Tino Peralbo i tot.

0: Escolta la ràdio i esmorza. Ai, Margarita,
1: de boca petita. Un minut passa de 3:15. Sergi, teníem pendents resoldre el miniquiz.
2: Exacte, dedicat avui al pare d'en Dan Peralbo. De les següents afirmacions sobre son pare, heu de dir amb seguretat quin és veritable. A. En Tino Peralbo assolí l'èxit per tocar la guitarra durant la primera època del grup Los Sirex. B. En Tino Peralbo és un virtuós guitarrista, però sempre se l'ha comparat amb la seva nepocosina, la Piper Peralbo. C. En Tino Peralbo assolí l'èxit per tocar la bateria en la primera i més daurada èpica dels Brighton 64. O D. En Tino Peralbo assolí l'èxit per tocar la flauta policromàtica amb el grup Los Diablos.
1: I avui la resposta correcta no la diem nosaltres, sinó que la diu el mateix protagonista.
3: Molt bon dia, experts. Com esteu? Soc Tino Peralbo. Soc el pare d'en Dan Peralbo i el Comboi. Bueno, bé, del Comboi no soc pare. Soc pare d'en Dan Peralbo. Només em faltaria ser pare del Comboi, també. I sí, doncs, jo vaig ser bateria dels Brighton 64. Molts anys, molts discos i moltes gires. Un dels millors grups de pop-rock que ha hagut aquest país. Si encara ningú els ha vist, doncs aprofiteu per anar-los a veure, perquè acaben. El desembre fan l'últim concert a la Sala Apolo, que hi heu d'anar tots, i serà brutal. I res, estic molt, molt content de participar, com sempre, als experts. Ja sabeu que jo sóc un gran oient vostre, un gran fan vostre. Gràcies per regalar-nos experts d'estiu, per cert. O sigui, endavant, nois, i fins sempre.
0: Sort en temps dels experts d'estiu. Han fet tota Catalunya amb les teves subvencions. Ens les donen per la quota perquè som un
1: maricón. Per tant, la resposta correcta era la C. En Tino Peralbo era la bateria dels Brighton 64. Sergi, mentre fas els recomptes, escoltem un dia que van venir aquí pare i fill, els Peralbos, dedicat al programa Independents, i en Tino explicava com va ingressar els Brighton.
4: Havien gravat el Barcelona Blues, ja, i un single que es deia Deja de tocar a mi chica. I va ser com vaig entrar jo. Després ja vam fer l'As de l'Amor, la Casa de la Bomba...
5: Que és una casa de Lleida, no? La Casa de la Bomba.
4: Hi ha un bar allà que es diu així.
5: Sí, sí.
4: Jo he estat aquest bar, per cert. No me'n recordo massa de què anava. Encara ara, flipo, perquè és un grup molt mític, molt, molt com de culte, i la gent ens té molt respecte, i,
5: sí, sí.
4: I a vegades a mi em sobtava molt, perquè a més havia venit d'un poble, i no vivia les històries de les tribus urbanes que hi havia en aquella època, no? Clar, jo flipava molt amb això, que m'idolatressin. Però sí, sí, realment és així, i encara ara em passa.
2: Doncs bé, hem rebut 92 respostes, de les quals 73 han dit la C. Per tant, han estat correctes. Demanarem o generarem, perquè ja sabeu que a l'estiu l'anem generant a través de random.org, el número guanyador. El número guanyador és el 48 i pertany a l'usuari Terra Lliure, des d'un número acabat en 78.
1: Felicitats! Felicitats, Terra Lliure. T'endús aquest còmic secongat de l'artista Oriol Blach, i la resta, recordeu que avui els Dicat ens palplantem al Cruïlla, que podreu sentir especials des d'allà. Podreu sentir concerts. El del Dan Peralbo, si aneu, és el dissabte, i el de comiat del seu pare, dels Brighton, que no sé si l'han cridat per tocar la bateria o per de públic, serà el desembre a la Sala Apolo. En parlarem llavors. Ara ens ocupa la música de la publicitat, més escena catalana aquí als matins Dicat, en un cop de genoll. Yeah.

0: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Va, que avui al Worse Than Ever he decidit rebuscar la discografia de la CCMA quines cançons han estat utilitzades com a banda sonora dels estius de Catalunya Ràdio i TV3. I per aquí hi ha passat poc o molt tothom, en l'àmbit de l'escena musical catalana, des dels Papet i Marieta, per exemple, amb el seu Corre l'estiu.
2: Corre l'estiu, que tota cuca viu, ja corre la patxanga i per tot arreu s'escampa.
3: Mira, ens escriu en Tino Peralbo dient quina gràcia, estava en una botiga i tenia Nicat posada i tothom encara riu. Bé, Tino, digue'm si és que t'han
1: recordat. Tothom assenyalant-lo, sí. Ets tu!
3: O el que jo crec que ha passat, que ha dit, soc jo el que serà la ràdio. I, bueno, explica'ns-ho.
1: Que ens expliqui a veure què ha fet.
3: I si s'ho han cregut.
1: Molt bé. Doncs estem sentint els Papet i Marieta amb el seu Corre l'estiu. Va ser, sí, cançó de l'estiu de Catalunya Ràdio i TV3. També ho va ser el Cris Joanico dels Ja t'ho diré, amb aquell Enmig de la mar.

0: També podem viatjar fins l'any 1993 i sentir els Fets amb aquell mític Munta-t'ho bé.
1: Munta-t'ho bé. Ara és moment de passar-ho bé. Canya l'estiu, veu salta el riu i munta-t'ho bé.
0: Jo aquí, en comptes de veu salta i riu, jo pensava que deia pèls al que riu. Saps allò que tu t'inventes la lletra? Jo sempre deia pèls al que riu, com si això tingués alguna mena de sentit.
2: És la subconfessió format a lletres que portem 10 anys dient malament, o 20, o 30.
0: Clar, té molt més sentit veu, salta i riu, sí, una mica sí.
2: Puc recordar la meva, que vaig dir fa mesos?
0: A veure, compte que no estigui per aquí, eh?
2: No, és de Manel.
0: Ah, val.
2: És aquella que diu a la cançó Benvolgut, diu, veig que ara els busques alts, perquè el nòvio d'ara, recordo que Benvolgut és el nòvio d'abans i el nòvio d'ara, i li diu la brometa, veig que ara els busques alts, que t'agraden els tios alts. Jo deia, vens cars als teus casals. Era un empresari de casals d'estiu i que el que feia era comprar-los i vendre'ls, perquè és una cosa que el mercat puja i baixa. L'estiu es venen més. I feia, jo m'imaginava un tio que feia, era broker de casals d'estiu.
0: Sí, com sigui, té molt més sentit la teva que la meva. Eh? Pèls al carrer no existeix. 20 anys més cap aquí. Podem sentir els Catarres i aquell rock and roll. Deixa que...

Ja. On són les dones? Aquestes cançons d'estiu de TV3, pensareu, doncs n'hi ha poques, de cançó de l'estiu. Hi ha la Su, amb Tant de bo. Canta, que la vida ho demana, la veritat m'és igual al destí, el que vull és que caminis amb mi. Hola, que va ser cançó de l'estiu l'any passat a TV3 i Catalunya Ràdio, la Guineta amb DMS. Però avui marxarem més enrere en el temps per anar a trobar la Warson Ever, estiuenca d'avui, una cançó que portava per nom Fes la teva, dels Lacs en Busto. Era una mena de rockabilly d'aquells en els que en Pemi es marcava fins i tot un xubidubidubi i en el que inútero com hi sortia algú imitant el Nil dels joves. Això vol dir que qui recorda aquesta cançó ja no és tan jove. Fes la teva, marxem fins al 95.

0: les pares.
1: Mira, en Siso, el nostre oient que diu, hòstia, ara me'n recordar que jo tenia el caset d'aquesta casa. A mi em sona que va girar, va sonar bastant. De quin any estem parlant? Perquè fan un munt, no?
2: 95.
1: Bé, ara arribem al moment de sentir la cançó IA. Durant cada dia de la temporada alta us hem escrit i musicat una cançó amb intel·ligència artificial. Durant el juliol us estem passant les millors, les que més us han agradat, i avui recuperem la cançó IA que vam dedicar a aquells establiments tan guais, als videoclubs.
3: O videoclub, que romàntica ve de rebobinar. Ai, perdó, a mi se m'ha oblidat. Tens Jurassic Park. O videoclub, que romàntic veure totes les pel·lis doblades. Oficial i caballero, crisi dos immortales. O videoclub, que romàntic la peli que jo volia estar agafada i pago una multa perquè la meva me l'he tornada. O videoclub, no vull tornar a aquella època. O videoclub, és com videoclip però canvia una lletra. El videoclub del barri és el contrari d'una biblioteca. Triàvem les pel·lis per la

0: Bé, que ja són les 9.
1: Activem-nos, que arrenca una nova hora dels experts amb Roger Seró. Ai, cap.

0: en Josep Maria.
1: Ja no cal buscar Wojax o memes d'aquests internacionals de senyors amb un ordinador, amb una panxota criticant els nouvinguts. Pots posar Josep Maria i ja et surten. Llegiu amb atenció la lletra d'aquesta cançó dels Svetlana, que ens regalen un estiu ben crític acompanyats del Sexeni. Són les 9 i 2 minuts del matí. Bon dia, Sergi Vives.
2: Bon dia, Roger Saró.
1: Els experts d'estiu, cada dia de juliol fins les 10 del matí, amb la companyia també de vosaltres, estimats oients.
3: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684565.
1: I mira, l'Helena em corregeix aquí al grup de WhatsApp. No sé si sóc jo que la cançó de Benvolgut entenia malament un vers o l'entenia malament tota sencera, perquè diu que no és la història d'un nòvio que li escriu al nòvio anterior, a l'ex de l'altre. Tu no l'entenies així?
2: Totalment.
1: No, sí, diu, no, no, és el pare, es retroba amb el fill amb qui no té relació i fa molta pena.
2: Ah, sí? Vols dir?
1: Bé, no sé, digue'm-nos la resta si la Helena és l'única que entès.
2: M'acaba de redescobrir Benvolgut, eh? Jo pensava que era cosa de...
1: Que hi ha moment de tocar-li el cul, d'anar a viatjar junts, de tontejar...
2: Ui. Bueno, està complicant Benvolgut per moments,
1: sí,
2: eh?
1: Sí que la cançó Benvolgut és d'aquelles que és guai, perquè no hi ha ni tornada ni res, una història de dalt a baix.
2: Sí.
1: Per tant, digue'ns quins versos t'ha fet pensar que la cançó parlava d'això. Bé, el que ara ens ocupa, hem sentit ja el número de telèfon per dirigir-vos, sí. Doncs podeu explicar-nos, podeu debatre sobre aquesta cançó i podeu votar també a la cançó de les 10, la que sonarà per acomiadar-nos, com sempre teniu aquí l'enquesta penjada amb els quatre temes que us proposa en Sergi, inspirat en...
3: La Famèrdida!
2: Un 8 de juliol, com avui de l'any 1984, es publicava el primer disc en solitari d'Andrés Calamaro. La...

Considerat com una de les icones del rock argentí, també una figura influent del rock espanyol pel seu èxit amb Los Rodríguez, Calamaro va començar la seva carrera musical primer amb el grup Los Abuelos de la Nada i posteriorment amb aquest primer disc com a solista que recordem avui, que portava per nom Hotel Calamaro. Van ser els inicis d'una trajectòria musical marcada també per la polèmica, ja sigui per enfrontaments amb altres artistes o per les pixades fora de test habituals de Calamaro en forma de declaracions que no venen a tomb. Sigui com sigui, avui farem allò de separar l'obra de l'artista i us proposarem quatre cançons de diferents projectes en els que Calamaro va formar part. La primera cançó que us proposem, ja la sentiu, és Flaca, un dels seus temes més coneguts de l'any 1997. Formava part del disc Alta Suciedad i la segona es diu Te Quiero Igual.

0: El Nacho ens podria dir si és molt de calamar o no, no? El nostre oient argentí.
1: Ah, oient argentí, que sé que avui treballes perquè ens has escrit abans de les 7 del matí. Digue'ns si què on de calamar o, no sé, o altres formacions argentines que ens recomanis.
0: Doncs Te Quiero igual formava part del disc Honestidad Brutal, àlbum que Calamaro va publicar 2 anys després d'Alta Sociedad l'any 99 i va convertir-se ràpidament en un altre dels himnes més reconeixibles del cantant argentí. Us hem proposat 2 cançons de la carrera en solitari de Calamaro i ara us proposem 2 més de la seva etapa en la que era membre del grup Los Rodríguez.

Aquesta que se'n diu més Sin Documentos, cançó que donava nom al segon disc d'aquest grup hispano-argentí format per Calamaro, Ariel Rot, Germán Vilella i Julián Infante. Banda que va marcar l'inici dels 90 del pop espanyol i que, per cert, en un inici s'anaven a dir Los Locos. El nom estava agafat i es van acabar anomenant Los Rodríguez, fent cançons com Sin Documentos o aquesta altra Mucho Mejor.

0: aquesta segur que la sabeu endonar tots, eh? Cançó que formava part del disc Palabras Más, Palabras Menos, de l'any 95, a la que Los Rodríguez col·laboraven amb el cantant Coque Malla. Aquest disc va ser l'últim abans de la dissolució del grup, va ser un èxit de vendes tant a la península també com a l'Argentina. Quatre cançons de projectes d'Andrés Calamaro. Quina voteu per tancar el programa? Flaca, Te Quiero Igual, Sin Documentos o aquesta que s'han dit Mucho Mejor?
1: Doncs mira que la que més m'agrada a mi va última, la cançó de Te Quiero Igual. Bé, que no, avui no esteu per cançonetes d'amor senzilles, no, i directes i tendres, eh?
0: Jo he votat Mucho Mejor, que tampoc li va gairebé millor a la vida, eh?
1: Guanya de llarg Sin Documentos, bé, de llarg respecte a aquestes dues, perquè la segona, Flaca, ui, li trepitja els talons.
0: Hòstia, no, Flaca és una bajona, eh?
1: Tenim actualitzacions sobre el tema, la lletra de Benvolgut, la cançó de Manel, ens concreta l'Helena. Jo ho tenia mal entès i ho llegia així, ho escoltava com si fos un pare i un fill que no van tenir relació i és molt més trista i se't trenca el cor. Però vaja, sí, suposo que algun vers li desquadrava i va arribar a aquesta conclusió. També tenim una mica de salseo, si voleu, un oient en Ferriol, diu aquest personatge de Benvolgut, el Benvolgut, l'ex...
0: El coneix?
1: És un molt bon amic meu.
0: Oh!
1: I llavors jo li dic, a veure, Ferriol, si és així, jo m'imagino que les fotos aquelles d'una furgoneta aprofitant la vista privilegiada d'una ciutat assenyalen un lapsis romànic, aquesta foto la té al seu col·lada. Envia'ns-la aquí i la veiem tots.
0: Home, seria molt guapo això, vale, eh?
1: D'acord, em prens la informació, Ferriol, que així sabrem interioritat sobre la cançó Benvolgut, que també coneixeu. Seguim amb més música, ara la Sabrina Carpenter, que ens canta House Tour, i de seguida parlem de lectures.

0: Les 9 i 10 tenim actualització d'aquest oient nostre que és molt bon amic de tota la vida,
1: a veure,
0: del Benvolgut, és a dir, l'ex del protagonista d'aquesta cançó de Manel. Ens diu una cosa molt sincera, en Ferriola. Clar, jo li he preguntat, és veritat que es van trobar pel carrer i li va dir, veig que ara els busques alts, referint-se al Guillem Gisbert, el cantant de Manel, que és molt alt, té les fotos a l'absis romànic, i en Ferriol apaivaga una mica la meva emoció perquè diu, a veure, el tema és que el Guillem Gisbert, al o no, escriu molt bé. I clar, la realitat no és tan èpica com les cançons.
1: Ah, alerta!
0: I és una cosa que podem dir, vaja, de cançons, de pel·lis o de llibres o de poemes, sempre
1: vaja,
0: vaja. I diu, el Ferriol, malgrat li demano que investigui una mica més, diu que entre que el seu amic ho va deixar amb aquesta noia, i, sí, per la cançó és una noia, i aquesta noia va començar a festejar amb el cantant de Manel, ja havien passat molts anys, llavors tampoc va ser una cosa tan així com la cançó, eh?
1: I pot ser que hi hagi altres benvolguts per allà mig.
0: Sí, bon, de fet, el que més em mola és el tercer benvolgut, que és el que a l'entrada de l'institut li tocava el cul.
1: Exacte.
0: Qui és aquesta persona?
1: Busquem la persona que va tocar el cul a l'ex del Guillem Gisbert.
0: Gràcies, Ferriol, i si no vols que entrem en interioritats dels teus amics, ni dels artistes, que tampoc hi hem d'entrar massa, no, jo només vull la foto de l'absis romànic i la furgoneta, eh?
1: Perquè,
0: si la tens, doncs que ens la reenviï. Bé, ara parlem de còmics, us descobrim un autor català, ell és l'Oriol Black, busqueu-lo amb B baixa, Oriol Black, com podeu deduir, és un pseudònim, ell es diu Oriol Hernández, i devia dir amb aquest nom no vaig enlloc, així que signo com a Oriol Black. I parlem del seu còmic titulat Soc un gat. És un còmic que és una recerca d'ell mateix, com a autor complet, com a guionista, com a il·lustrador, i és un projecte molt personal, perquè a l'Oriol, a l'autor, li va passar que la mateixa setmana el va deixar la xicota, va perdre la feina i es va morir la seva mare. Coses que es poden acumular, i a sobre es dibuixant de còmics, i el que ha fet tot això és que la mort i la pèrdua siguin ben presents en aquesta història d'un gatet que l'acompanya una mena d'ésser sobrenatural. A més, la història transcorre en un lloc molt fantasiós i èpic, Terrassa. L'humor hi és molt present, malgrat parli de la pèrdua, i jo només obrir-lo, només mirant els dibuixos, abans de començar la lectura, vaig pensar, ostres, sembla Goya, això, sembla els quadres obscurs o els seus gravats.
1: No va dir molt fos tot plegat?
0: Sí, de fet, comença fosc, però hi ha un esclat de color, eh? L'autor ha admès aquesta influència goyesca, i també d'altres autors clàssics com Hergé, com l'Estudi Ghibli, però a més, també ens ha explicat el seu gust per Ramon Casas, i és aquelles coses que, ostres, si no t'ho diu l'autor, potser has de ser molt hàbil per caçar-ho, però un cop t'ho diu, dius, ostres, aquests traços ràpids marronosos et pot fer pensar també en aquesta dibuixant modernista. Sentim a l'autor, l'Oriol Black.
2: Per parlar de les coses xungues, si ho parles d'una manera, vull dir que clar, ho has de parlar amb humor o desenfadadament o en tot cas d'una manera molt natural, si vols parlar de coses fotudes, perquè si li dones de massa ciència, no? Perd una miqueta l'emoció. En el capítol 1 no sabia que en el 6 sortiria un fantasma, ni sabia que el dolent seria com és. Va anar apareixent. Vaig començar a dibuixar un gatet que anava a parlar amb un esquelet. I a partir d'aquí van succeint coses. Els ratpenats que s'emporten a l'esquelet és una metàfora sobre la mort. Però clar, a la ficció hi ha remei. Vas a buscar el teu amic i ja està. No és per sempre. En la ficció podem ressuscitar personatges. És més dir-ho. La història passa a Terrassa. A més, jo havia viscut al costat del castell Cartoixa de Vallparadís, llavors sabia que el volia posar. I hi ha una llegenda que explica que el castell Cartoixa de Vallparadís està habitat per un fantasma. Si posava el castell però no posava el fantasma, era perdre una oportunitat d'or, perquè a més iconogràficament el fantasma queda molt bé amb el gat, formant part d'un univers gràfic que casa. Una road movie, però van amb una derby variant per sobre l'aigua. No, és que és raro, saps? Jo sí que crec que almenys està fet d'una manera honesta. No està fet per ningú. Saps què vull? O sigui, sí que penses en que el lector l'ha d'entendre, o almenys disfrutar-lo al camí, no? Anar llegint, encara que quan acabi no sàpiga ben bé què ha vist, però que el camí sigui divertit.
0: Les paraules de l'Oriol Black, l'autor de Soc un gat, que publica l'editorial Mai Més. Podeu anar a comprar-lo a llibreries, excepte el nostre estimat oient en Terra Lliure, que avui l'ha guanyat al miniquiz. El nostre oient Ferriol, l'altre, que diu, jo no és que vulgui donar dades personals als meus amics i tot això, però ens llença una pista. Per cert, Josep Martín, que crec que has de recollir el fil d'això. Bon dia, com estàs?
3: Bon dia, què tal?
0: Estava escoltant-nos fa escassos minuts aquí a la...
3: No, bé, de què doncs, estava parlant?
0: De casualitat hem trobat qui és el benvolgut de la cançó de Manel. Manel. Ostres. És a dir, quan Manel, el protagonista d'aquesta cançó, li canta a un ex de la seva parella actual, doncs el nostre Guillem Ferriol diu: aquest ex és un amic meu de tota la vida.
3: Uau.
0: I diu que entre la noia de la cançó i que va començar amb el cantant de Manel o amb qui sigui, van passar molts anys i que no és tot tan èpic com explica la cançó, però que bàsicament perquè el coneix, que és ell. I ens ha dit... És el realitzador d'un documental musical que vau comentar fa pocs dies aquí als Experts.
1: Sí, no,
0: no és que vulgui donar pistes, eh?
1: Ell
0: senzillament ens vol donar alguna informació més sobre el que hem parlat en els últims minuts.
1: Revisitarem els guions de l'última setmana.
0: Bé, hem de parlar de més música. Fa uns minuts us punxàvem les opcions de la cançó de les 10, de les cançons del Calamaro, i de... Com es diu? Ara no em ve el grup que tenia.
1: Los Rodríguez.
0: Vale, doncs això, diu un oient ben crítica, diu: Calamaro, mira, però Los Rodríguez, aquesta cançó de Hace calor, m'estoy follando una menor. Diu que és una mica les línies que... El Josep diu... Que...
1: Hem intentat separar l'obra de l'artista, eh?
0: No s'ha fet cara de molt sorprès, Josep.
3: No, és que si revisem totes les lletres del rock and roll, sí, des del 15 años tiene mi amor del Duodinámico, trigaríem, eh? Sí,
0: bé,
3: sí.
0: Ara són les 9 i 16, enguany i Cata en fem 20 anys d'història, i amb Blai Mercè, durant aquest mes de juliol, aquest expert d'estiu, programa a programa, com que farem 20 programes, va passant any a any. Bon dia, Blai Mercè.
4: Bon dia, experts. Anem cap al 2008. I ben Nadal explica que va sonar Aicat gràcies al Marc Vicenç, una salutació per ell des d'aquí, i que després d'això la seva vida va canviar.

0: Fins i tot, Manolo García, fidel oient de l'emissora, la va descobrir gràcies a sentir aquesta cançó per la ràdio i van acabar sent amics, i no només això, sinó que han acabat cantant plegats.
1: Vam ser el bosc, vam ser el mar, vam ballar,
0: Avui recuperem Ivette Nadal, ara que prepara nou disc, produït per El Petit de Calaril. Si escoltaves ICAT l'any 2008, segur que recordes aquesta cançó, perquè sonava al matí, a la tarda, al vespre, a la nit. Ivette Nadal, El Senyor del Castell.

0: Un minutet perquè sigui un quart i cinc de 10 del matí, ara que estem en plena època de festivals i que, Josep, te n'aniràs al Cruïlla ja, de si no avui, demà mateix.
1: Demà irem.
0: Doncs volem recordar-ne un de pioner, o el pioner, perquè aquests dies fa 30 anys que el Doctor Music Festival va celebrar la seva primera edició a Escalarre, per tant, al Pallars Sobirà. Crec que la paraula macrofestival, òbviament, no existia. Crec que la paraula festival tampoc potser n'hi havia al nostre país com a tal.
1: A veure, en molts sentits es pot dir que és el primer gran festival català, a veure, el 70, Canet Rock, eh?
0: Sí,
1: això ho
0: sí,
1: tenim claríssim,
0: veritat, eh?
1: I que un any abans del Doctor Music, el 96, el 95 va començar el festival de Benicàssim.
0: Uh-huh.
1: Allà també hi havia, diríem, ja una ambició de fer alguna cosa grossa.
0: En aquest hi vas anar, el de Benicàssim?
1: Sí, també el primer.
0: Bé,
1: sí,
0: però,
1: sí.
0: Però avui ens centrem en Can Josep. Encara,
2: pregunta-li per qui no ha anat.
0: Sí, acabarem abans. No com a periodista vas anar al 95 com a fan a Benicàssim,
1: uh-huh,
0: i el 96 també com a públic general.
1: Correcte.
0: Al Doctor Music Festival.
1: Passant la calor, les dutxes i tot plegat.
0: Estaves estudiant encara, per si tu vas comer el Josep de llavors?
1: Sí, estava acabant la carrera encara.
0: Uh-huh.
1: Sí, sí, i vaja, com deia, a banda de Benicàssim, pocs antecedents, eh? Va ser pioner, un gran muntatge, 25.000 espectadors, 1.500 persones que hi treballaven, un perímetre de recinte que tenia 6 quilòmetres, i tot això a Escalarre, un lloc molt...
2: Era el que anava a dir, no està al centre del món, Escalarre.
1: No, tela, eh? Vull dir, molts vam descobrir on estava Escalarre, diríem, gràcies al festival, eh?
2: Clar, això el feia més atractiu o no?
1: Sí, jo crec que sí, que el feia especial. Amb totes les molèsties, eh? Perquè arribaves amb cotxe i hi havia una carretereta, eh? Que ja tothom, diríem, anava a parar allà mateix, eh? Però vaja, sí, l'Alicien era...
0: Entendes, eh? Vull dir, perquè tampoc hi havia tant d'allotjament al poble o...
1: No. Zones d'acampada, que és on va anar el gruix de la gent que anava al festival i que venien d'arreu de l'estat, perquè va venir molta gent també del País Basc, etc. I era un això, un cartell espectacular enmig de la natura i que l'anunciaven així amb un seguit de pagesos i pastors de la zona que cantaven a ritme de l'orrit.
3: Ei, sí, take
4: a walk on the wild side. Hey, babe, take a walk on the wild side.
3: All right.
1: A veure, per entendre com es va viure aquell Doctor Music, hem de situar-nos una miqueta on estem, eh? No teníem cultura de festivals. Era la primera vegada que hi havia una moneda pròpia, per exemple, en un festival.
0: Els tokens, aquests.
1: El DOC, es deia.
0: Ah,
1: un DOC. Un DOC eren 150 pessetes, una mica menys d'un euro, i era la moneda del festival per comprar el supermercat que hi havia al recinte, per dutxar-se, que també havies de pagar, eh? I només es podien fer servir aquestes monedes especials, les normals, a les cabines telefòniques,
2: clar,
1: això sí, eh?
2: No hi havia mòbils, no, encara.
1: Hi havia unes cues a les...
2: Però són uns visionaris, perquè si un DOC eren 150 pessetes, ja anava més o menys per l'euro, eh?
1: Sí,
2: no,
1: sí.
2: Està molt tirat.
1: No, ja anaven avançant en la bona direcció,
0: sí,
1: diríem,
0: sí, sí.
1: Eh?
0: He vist fotos històriques de gent, vaja, era lo normal, fent cua per una cabina. La forma de comunicar-te era aquesta. N'hi havia d'especials instal·lades aquells dies al festi, eh? Això
1: sí,
0: ho vam pensar.
1: Sí. No, això ho vam pensar perquè la gent us pogués comunicar allò, mare, estic bé, sí, etc. Però, clar, recordem que no tenim aquesta dependència, no, del telèfon.
0: Com quedàveu, a mig festi? Digue'ns la veritat, oi que la gent es perdia i es tornava a trobar?
2: O... Quedem a l'arbre de l'esquerra.
0: Sí, com es tornava a trobar?
1: T'acabes trobant.
0: Sí,
1: sí, perquè a més el festival era gran, però tampoc era un monstre dels que tenim ara, eh? Bé, doncs, aquí van tenir un repte que era l'ecologia, el festival,
0: clar,
1: ho volia fer bé, hi ha algunes associacions, diríem, que es van sumar a l'organització i que després es van queixar molt quan van veure que s'omplia el recinte de gots de plàstic que s'esmicolaven quan es trepitjaven i que es filtraven al terra.
2: A veure, clar, recordem que és en ple Pirineu, de cop i volta, portes allà quantes persones? 25.000? 30.000?
1: Sí, 25.000.
2: Clar, doncs
1: brutal.
2: Era un desastre, sí, sí, ecològic, no?
1: I tant. Cartell espectacular, està sonant l'orrit i en aquests dies van actuar clàssics com, atenció, David Bowie, Iggy Pop, Patti Smith. Per cert que Patti Smith, hi ha una anècdota que aquests dies els companys dels informatius de Catalunya Ràdio han recuperat a través del testimoni de la Marta Zorín, que treballava llavors a una botiga del poble.
5: I un dia Josep va anar a repartir i em diu, una tia guarra me ha vomitado en los pies. I era la Patti Smith.
2: No.
5: Me dice una tia guarra, y uno le dice, calla, calla, tío. Dice, calla, que es la Patti Smith.
2: A veure, bueno, s'ha de reconèixer una cosa. Si, sigui qui sigui, si et vomita els peus, jo crec que li pots exigir alguna mena d'insult,
0: sí,
2: no?
0: Però sí, potser sí, no es trobava bé en aquell moment, no?
2: No, clar, sí, va menjar segons
1: o
2: què.
1: O guardar les sabates i subestar-les.
2: Això també.
1: Va ser un concert inoblidable perquè tornava després de molt de temps als escenaris, estava acompanyat a la guitarra per Tom Verlaine, guitarrista de Television, i atenció, Michael Stipe de Rem. Home. Va sortir allà amb una gorra com molt dissimulat i de cop i volta comença a cantar i tots, ostres, aquest és el de Rem. Sí, sí.
0: Era un escenari, suposo, i anaven girant o...
1: No, hi havia un parell o tres escenaris.
0: Però s'intercalaven, vull dir que no hi havia les mil solapacions.
1: No, que va, que va, que va. Això dels cartells aquests tan atapeïts arribaria després als festivals, Bé, actuacions mítiques com la que estem escoltant, que aquesta és la Patti Smith, el Doctor Music del 96, gràcies a la gent de l'Sputnik del 33, del Santi Faro, del Xavi Abad, del Marc Mateu, que van informar des d'allà, i van entrevistar David Bowie, que els hi va explicar que li agradaven molt els festivals.
6: M'agrada aquest sentiment de comunitat. Intento veure les actuacions dels altres grups. Si puc arribar a temps, com a mínim veig els dos grups que actuen abans que jo, i fins i tot els que toquen després. M'agrada que hi hagi varietat de música i també aquest sentiment de comunitat. És molt agradable. És la meva feina favorita ara mateix. M'agraden aquests festivals.
0: Potser ara diria una altra cosa, o no imaginaré que pot pensar Bowie ni cap persona morta, però vaja, que la idea que tenia els festivals era molt diferent, no? Vull dir,
1: ha canviat molt, també.
0: Potser no era macro, potser tothom estava allà interessat en la música, gent potser més melòmana i una cosa més concentrada.
1: No, que anava a dir que el cartell estava bé, perquè jo per un David Bowie diríem, si volia veure concerts, n'hi havia de bons
0: i artistes baixant, el que diu el Josep, artistes baixant a la pista a veure qui més toca. Sí, això també és difícil veure.
2: No, això anava a preguntar, qui més tocava?
1: Doncs, mira, al primer Doctor Music hi havia molt metall també, el Sepultura estava en planíssima forma, aquest és un concert per la història, i un clàssic del punk com Bad Religion, que va deixar un moment per la història, quan el cantant d'aquest grup de Los Angeles, Brett Gurevich, va convidar un noi del públic a l'escenari que pugés, va agafar el micro i va dir per la cara i a la seva cara que el cantant estava acabat.
2: No.
7: Bring him up here. Can we have this guy right here?
8: That's Gordon, Gordon. Vendido, vendido. Calvo, calvo, calvo. Let's go.
0: Què passa? Que ja no era prou contundent el que passa a alguns grups de metall i tal. Que ja arriba un moment que els fans del metall li diuen, si això és pop, no?
1: No, la música era igualment... Vull dir, no hi havia hagut evolució musical. El que passa que aquest senyor s'havia fet una mica gran, diríem, i ja no tenia cabells, i s'havia engreixat, i això algú li va molestar.
0: Bueno.
1: T'he de dir que no fa gaire van tocar els Bad Religion al Primavera Sound, els vaig poder entrevistar, i encara se'n recordaven perfectament d'aquest moment.
2: Hosti,
1: i també en deien, el cantant ara està més prim,
0: I, bueno, i ara què diria aquest fan? Perquè ara deu tenir, quants anys deu tenir el cantant de la religió?
1: Crec que el Nando Cruz o algú el va localitzar anys després i suposo que, bueno, involuntàriament s'ha convertit en un dels personatges
2: És com el sopa de venuts, no?
1: Exacte.
0: O el tio aquell de la patuma.
1: Sí. Exacte. El van acabar traient. Li van dir, què vol sortir, per davant o per darrere de l'escenari? Sí. Hi havia grups del moment, també, Blur, Suede, que els veurem al Cruïlla,
2: ja
1: estaven tocant aquí, Moby, Underworld, Massive Attack, Ecobelli, Black Grape, un cartell espectacular que va tenir una continuïtat en dues edicions més, al mateix recinte, un Astúries, un intent de recuperar-lo ara fa 10 anys, però ja no va ser possible.
2: I catalans també n'hi havia, o no?
1: Sí, Doctor Calypso, Pau Riba, Albert Pla, Catulo, que aquests feien metall, i els més destacats, segurament, aquests que us deixo per acabar, un Papa.
2: Home, un Papa.
1: Que bons que eren,
0: Doncs va, acabem amb ells. Van ser també protagonistes d'aquell Doctor Music 1996 a Escalarre, on hi era el nostre company Josep Martín. Per ara no hi ha cap oient que ens confirmi que també hi fos, fa tants anys, però l'Ignasi diu, jo era massa jovencell, però sí que tenia col·legues més grans, prou grans, com per anar a treballar a les barres. Així que també hi van ser.
1: Molt bé.
0: I potser et van servir una cervesa, Josep.
1: Doncs això va canviar la història. Segurament perquè va posar la cervesa, però per tots els que estàvem allà bevent la...
0: Gràcies, Josep. Salut. Demà parlem de la Cruïlla del 2026, l'actual, el que avui comença. Ja.

0: els experts. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Cinc segons i seran dos quarts de deu. Com sempre, dos quarts, ens actualitzem. Sergi, avui que és dimecres, dia 8 de juliol, què hem de saber?
2: Que l'incendi de Sant Manat evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. El foc ja ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar avui. Mentrestant, Protecció Civil ha aixecat el confinament de la majoria de les urbanitzacions i nuclis disseminats. Si les condicions es mantenen, els bombers també confien a donar per controlats avui l'incendi de l'Anoia, que ha calcinat prop de 500 hectàrees, i el de Torrefeta i Florejacs a la Segarra, que n'ha cremat un centenar i ha calcinat també una granja amb 800 animals. A les Gavarres, en canvi, els bombers ja han donat per controlat el foc de divendres després de cremar més de 2.000 hectàrees. El govern trasllada als grups la necessitat d'un cop de timó en l'estratègia forestal. Amb una reunió, ahir dimarts, l'executiu va posar al dia els partits de l'estat dels incendis i va plantejar-los posar límits als boscos per minimitzar l'impacte dels focs. L'oposició demana a la consellera Sílvia Paneque que comparegui al Parlament. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. El govern reconeix que fa un mes ja van rebre queixes de les religioses mercedàries per les esquerdes que van aparèixer al convent coincidint amb el pas de la tuneladora. I acabem explicant que una nena de 6 anys va morir ahir ofegada mentre es banyava en una piscina municipal a Balaguer. Els socorristes del complex van intentar reanimar-la sense èxit. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny.
1: Les 9:31, Sergi, que no t'esperava saber avui.
2: Doncs segurament heu vist com s'ha instal·lat un eixam d'abelles en el lloc més inesperat, però no sé si n'havíeu vist mai cap d'eixam que s'hagués instal·lat en un parasol d'una platja. En aquest cas, a la platja de Sopela, al País Basc. Els bombers van haver de retirar l'abella reina, totes les abelles que s'havien instal·lat en un dels parasols fixats que es lloguen als usuaris que anaven a fer-se un bany. Fa calor i fins i tot les abelles han decidit fer el seu rusc al costat del mar.
1: Mira, tenim ja alguns oients que sí que van anar a escalar els primers anys, eh? La nostra oient, l'Amir, diu: vaig anar al primer i al segon Doctor Music Festival. Recordo el viatge amunt i avall des de Barcelona amb autobús. Mir, fes-nos una mica de record musical, també, una mica de salseo que va passar allà. Ara anem al titular d'esports.
2: Ja tenim a punt el quadre de quarts de final de la Copa del Món de Futbol, després que aquesta nit Suïssa derrotés als penals a Colòmbia i Argentina remuntés ahir a la tarda un 0-2 contra, a falta de 10 minuts del partit, amb Bèlgica. Recordem que els propers quarts de final començaran demà amb el partit partit França-Marroc, Espanya-Bèlgica, Anglaterra-Noruega i Argentina-Suïssa.
1: Així queden els quarts de final del Mundial. Diu en David, el madrileny, que o sorpresa estiueix a Dènia i que ens escolta, que és molt fidel. Diu: a veure, si veniu mai per ací, a més estirar el rotllo i escriu en valencià, també diu, si mai veniu per ací, heu d'anar al restaurant a l'Olea, al costat del riu. També té hotel, molt tranquil, s'hi menja molt bé i tot molt ben decorat i molt bonic. I diu: ara ja he esmorzat, ja us he escoltat, me'n vaig a fer el biciclisme. Salut, en David de Madrid.
2: A tu et feia ràbia quan la gent que no era de Tarragona venia i començava a dir aquesta i aquestes coses?
1: Quan ha passat això?
2: Això no passa?
1: Mai, no.
2: Jo, per exemple, quan vaig a les Illes dic gràcies.
1: Però jo ho dic per estalviar.
2: És com una deferència, com una clocada d'ull.
1: No crec que els nens els agrada. Jo ho faig per economia del llenguatge, que és estalviar-me una lletra.
2: Bé,
1: ara el temps que farà avui, atenció, calor.
2: Pugen les temperatures, serà el punt àlgid d'aquesta setmana de la segona onada de calor. Tindrem un altre dia assolellat, repetirem ruixats i tronades al Pirineu, però les temperatures que s'enfilen fins als 42 o 44 graus poden arribar a Ponent, amb màximes que poden també rondar els 40 graus a la resta del país.
1: I ara una mica de Sabrina Carpenter. Ah, no, aquesta l'hem sentit abans.
2: El Pont i Pissador.
1: A més, quina cançó pot ser si no és aquesta, que entra en aquesta locomotora a vapor?
2: Tren.
1: Un viatge en aquest tren, una cançó ben divertida, bonica, steampunk i crítica amb els horaris.

0: Escoltes ICAT. Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.
2: Festival Nits de Cinema Oriental a Vic. Anime, arts marcials, Bollywood, el millor cine japonès, indi, coreà, de la Xina i Hong Kong. Karaoke, concurs de cosplay, sopars temàtics i la preestrena de la nova pel·li de Doraemon. Del 14 al 19 de juliol, Vic es converteix en una festa asiàtica amb el Festival Nits de Cinema Oriental. Més informació a cinemaoriental.com. Recomanat per ICAT.
3: S'apagaren tantes veus.
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és...
6: Quan el cel es torna negre.
5: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
6: Els veïns desemparats.
5: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
7: Els experts d'ICAT. Escolta la ràdio i esmorza.
8: Les 9 i 37 minuts. Frank Lluís, bon dia de nou.
9: Bon dia, estimats experts del meu corazón.
10: Home, feia molt temps que no ens deies això, Frank.
9: A més, ara, com que està de moda Cap Verd, doncs, i corazón, doncs tot lliga.
8: Ja, jo ja sabeu que jo als oients els encomano coses, que és que quan viatgen em portin imants de banderes, val? O sigui, els hi dono deures, i ara és l'època, ara ja alçada, eh? Ja, acabo de rebre el de Kazakhstan, gràcies, com es deia, Eduard, si no m'equivoco, i en breu rebre el de Cap Verd, també.
10: És que, clar, tinc un cosí que se'n va a Cap Verd, sí, i ha estat pel Mundial, eh?
8: Sí, sí. Ara es forrarà a vendre samarretes.
10: Creu-me que sí, que hi haurà molta gent que ni ha redescobert Cap Verd.
9: Ha fet efecte crida.
10: Totalment.
9: Fortíssim, això, eh?
8: Sí, sí. Senties aquest oient de Madrid que, òbviament, estiueix a Dènia, que un cop ha esmorzat i un cop ha escoltat els experts, diu, me'n vaig a fer el biciclisme. Això es diu, aquesta broma, també entra el món bici?
9: Com ha de ser, això es diu. Sí, sí, sí. De fet, jo crec que distingim entre el ciclisme són els pros i el biciclisme som nosaltres.
8: Bé, ara parlem de l'altre tema que interessa ara. Anem a l'altre hemisferi del teu cervell, val? Que és el musical.
9: Exacte.
8: I hem de parlar hem parlat de cantis, que és una cosa que a mi m'agrada, m'agrada els tipus de cantis, com es refreda l'aigua als cantis, com hem dit la decoració, què tal els cantis, no? I ara hem de parlar del Festival Canti a la Font, que es fa aquest cap de setmana al Lluçanès.
9: 100%, top 5 moments del Festival Canti a la Font, que com dius es fa aquest cap de, es fa al Lluçanès, i és important que hi aneu, perquè és un festival molt top que hauríeu de trepitjar, ni que fos un cop a la vida. És còmode, és sostenible, es fa en un indret privilegiat, és una proposta delicatessen pels vostres sentits, perquè hi ha contacte amb la natura, hi ha arts escèniques, hi ha gastronomia, hi ha música, hi ha lamparetes a la nit. És un autèntic somni, és un planar-lo per aquest cap de setmana que tenim a tocar.

0: Fa un moment ha vingut en Josep Martín a parlar-nos d'un altre festival que es fa cap al Pirineu, que era l'Escalarre, amb motiu dels 30 anys del Doctor Music Festival. Aquest és bastant diferent, entenc?
1: Sí, és bastant diferent. És molt...
0: més proper.
1: És de petit format.
0: Petit format.
1: No t'hi quedes a dormir, dorms al poble, com en habitacions fetes d'obra, cosa civilitzada.
0: I pots sentir-hi l'Anna Andreu, per exemple.
1: Per exemple, amb aquest tros de versió d'Antònia Font, totes les cançons d'Antònia Font molen, però és que justament l'Anna Andreu va anar a fixar-se en una de les meves preferides per aquesta versió narra que acaba de publicar i que tocarà segur aquest cap del Cantilafont. Per tant, aquest és el moment 1, veure els focs artificials de l'Anna Andreu al Cantilafont. Moment 2, descobrir la publicitat, si és que encara no els coneixies.

0: El grup que formen en Bru Esteve, en Pol Guardiola, en Víctor Jiménez i en Marc Gelabert aterra aquest dissabte al Canti la Font per obrir-ne un dels escenaris tocant en aquell horari un xic desagraït que es reserva a la penya. Emergent, amb moltes cometes, toquen a les 6 de la tarda, però si hi aneu, Roger, d'aquí uns quants anys, quan ells actuïn a l'escenari principal tocant a la millor hora, vosaltres podreu deixar anar allò.
1: Jo hi era al Canti la Font fa mil anys.
0: Ara! Jo ja n'era fan des del principi.
1: I saps qui hi havia a banda de jo?
0: Qui?
1: Ningú.
0: Jo allà, a les 6, amb la Solana caient, tot i que el Lluçanès refresca, eh?
2: Sí, però a les 6 de la tarda no gaire, no?
0: Potser sí, pensa que es fa allò entre arbres, eh?
2: Ah.
0: Llavors, és un lloc privilegiat, realment, també, per anar a veure un concert a les 6 de la tarda.
2: Que guai, la publicitat, jo els he descobert aquest any, hòstia, molt bé, eh? Sona molt bé, m'agrada moltíssim.
0: Són de l'última lleva del Sona Nou i són, jo crec, un dels grups que els punxarem molt a 5 anys vista, seguríssim.
1: A tu no et passa, Frank, ara que tota la jovenalla i aquí ho celebrem, fan trens de la Ludwig i diuen, he descobert un grup que es diu la Ludwig Band i tal. Tu no, et refrenes una mica i en el teu interior dius, fa mil anys que els escolto.
0: Sí. És una mica això.
1: Però jo no els hi dic, jo dic que ho celebro aquest fenomen, però vull dir, ho noto en el meu interior, jo m'ho callo i ja està, tu.
0: Ho penses, en tot cas és guai que cada vegada més gent arribi a propostes xules i les abraci. Moment 3 del Canti la Font, poseu, sisplau, una Edna Bravo a les vostres vides.

0: És un oasi? És talent pur? És una meravella? Les tres són certes? És així. L'Edna Bravo va publicar aquesta passada tardor el seu disc debut i, si algun lloc encaixa, la seva proposta artística i musical és, sens dubte, el cant i la font.
1: Hòstia. Sempre buscarà ser...
2: Frank, enyorava tant la manera com presentes les cançons, t'ho dic de veritat, eh?
0: És que no t'està entrant de nassos, això?
2: No sé, no, mira, no m'entrava tan bé com quan me l'has descrita.
0: Es diu Pels homes bons, tio.
2: Cal dir que m'ha entrat calor quan ha començat a parlar de jerseis de llana, eh? Aquesta cançó, però bé, en fi.
0: Va, moment 4, que ens en queden un parell encara. Anar, aplaudir, fades, o si no, quedar-se a casa. Fades!

0: La cosa és que us poden molar o no fades, com qualsevol altre grup, però que en expressament, aquest cap de setmana, a Olost, al cor del Lluçanès, per fer saber a fades que no en sou fans, doncs jo diria que no caldria i seria tota una pèrdua de temps per part vostra. Si veniu, si aneu al Cantilafont i us planteu al davant de l'escenari quan actua fades, doncs que sigui per ballar fort i per remenar cap, peus i malucs.
1: Esperem que sí, que no els hi torni a passar cap incidència d'aquestes tan malestrugues, eh?
0: I anem al moment 5 del Cantilafont que es fa aquest cap de setmana al castell d'Olost. És que clar, si tu vas a un festival que és un castell, ja saps que la cosa pinta bé. Però és que a més, tinc The Cherry on the Cake. Tinc la cirereta del pastís. Si torna a Nyandú, si ha de ser.

0: Quines ganes m'has fet venir d'anar allà a Can de la Font, ara.
1: És que, de veritat, que és guapíssim. Pensa que l'abonament pels dos dies, junts, 45 euros.
0: I encara n'hi ha?
1: 45.
0: Disponibles encara n'hi ha?
1: N'hi ha. Ostres. Entrades de dia, 25 euros, abonament a 45. Està molt bé i realment, si hi vas, repeteixes. Tenen un públic molt fidel, també de gent de l'escena que no es perd el Can de la Font. Per tant, si aneu allà, no només veureu els grups i artistes dalt de l'escenari, també gent de l'esceneta, per allà voltant, i us podreu fer col·legues, doncs, dels Ludwigs.
2: Un exemple.
1: Els Ludwigs.
2: Sí, però digues un.
1: En Quim Carandell.
2: En Quim, no, un més sidekick.
0: En Xavier, el tècnic de so, també?
1: També.
0: Molt bé.
1: Ah, i tant, en Xavi Miñarro.
2: Aquest va a la seva, va a la seva.
0: Aquest, sí,
2: va
0: aquest
2: va la seva. No, crec que no es fa selfies, eh?
1: Mira, recordo un any que els Ludwigs actuaven al Can de la Font i em van dir, ens quedem allà a dormir i l'endemà, com que passa el tour pels Pirineus, pugem des d'allà. I al final no es va fer el pla.
0: S'està veient el tour per sobre de les seves possibilitats?
1: Qui?
0: En general?
1: Home, clar, però és que és el tour de Catalunya, tio.
0: Ah, però clar, ara és nostre. Bueno, ara ja no és nostre, ja ha deixat de ser
1: nostre. No, és el tour català, encara.
0: Ah, encara és català.
1: 100%.
0: És català, però passa ara per terres franceses.
1: Ho serà sempre.
0: Molt bé.
1: Aquest per sempre, per tota la història i tota la vida, serà el tour català.
2: Mira, la Maria que diu, m'heu agafat ganes d'anar al Can de la Font, així que ara mateix va a la web a mirar els horaris i les històries de qui toca i tot això. Doncs potser et trobes en Frank, tu aniràs?
1: Si puc, sí, clar, almenys el divendres.
2: Guai, guai, bon plan. Vale, Frank, gràcies.
0: Fins
2: demà. Ja comença a fer-se...

0: Cap drama, encara, aquí amb els Catarres, òbviament, encara que ens puguem equivocar de dates de festis, perquè és estiu, ens diu la Maria, que s'ha engrescat en el Cant i la Font, però que no és aquest cap de setmana.
1: És el que ve, 17 i 18, sí, sí.
0: Cap problema, Maria, la cosa queda corregida, i a veure si us trobeu amb més oients en aquest festival de música del Lluçanès. I de l'interior anem al litoral, perquè ja està en marxa el cicle Cinema Lliure a la platja.
2: Me han dicho que me tengo que quedar unos días, pues se parece. Me tendrán que hacer un pasaporte de emergencia, supongo.
0: Sempre sobre la sorra, sempre a l'hora que cau el sol, sempre gratis, i a mi m'ha molat perquè aquest cicle s'ha anat extenent. Fa anys era només a una platja de Barcelona, ara sota el litoral català, valencià, també balear, sempre pel·lis a la fresca i que són una tria del millor de l'any. Jo quan em miro la programació pel tema de la nostra feina he vist la majoria, però m'apunto la que em falta, i sempre penso, bona tria, els que comissionen i trien les pel·lis per veure l'aire lliure.
1: En saben, en saben.
0: Doncs avui mateix podeu anar a veure molt lluny aquest drama, el debut d'en Gerard Oms, aquesta pel·lícula sí, protagonitzada per Mario Casas i David Verdaguer, que fan de, no d'expats, no, no, són migrants, dos catalans molt diferents que arriben als Països Baixos a buscar-se una vida millor, a aprendre la llengua, a buscar una feina, a desenvoldre's com poden. En Mario Casas, que és a priori el més humil, el més fins i tot quillo una mica, i el David Verdaguer, que és el més amable i el més guai, veureu que els papers es torcen bastant perquè el segon és bastant interessat, i el primer, que és el protagonista, es troba a molts drames, el drama de l'immigrant. Encara que sigui anar de Catalunya a Amsterdam, et tractaran com a migrant, et costarà trobar feina i et faràs potser amb persones que no t'esperaves.
1: En van venir a parlar aquí els experts.
0: Sí, van venir en Gerard Oms i en Mario Casas a presentar-nos la pel·li molt lluny quan arribava a sales. Avui la podeu anar a veure a Sitges. Recuperem un moment d'aquell programa.
3: Es un tono, es un género que tampoco a lo mejor se me había visto tanto, ¿no? Y tampoco porque no me llega, o sea, películas así de un director o directora novel, una peli indie autoral, que al final habla mucho de los personajes, se trabaja mucho desde la interpretación y las emociones de los protagonistas de estas historias, no me habían llegado. Supongo que me tienen colocado en otro lugar. A mí me gusta mucho componer, sí. Crear personajes desde fuera primero, ¿no? Y después hacia adentro, desde lo físico, entonces creo que te colocan ahí y ya no te llegan personajes más así, ¿no? Con este tono como la peli de Gerard.
4: La pel·lícula està travessada per l'experiència de ser migrant i evidentment que ens planteja diferents tipus de casos. Migrants de primera, de segona, depenent de, com deies, de quin país vens, però no només això, sinó depenent de si parles l'idioma, quin color de pell tens, fins i tot de si ets guapo o no ets guapo, no? Perquè això també és un privilegi. La pel·li reflexiona sobre tot això a través dels ulls del Sergio, que és un personatge que perd cert privilegi com a persona blanca europea, i allà qui l'ajuda és precisament la gent que està més als marges, no? Aquesta gent.
5: Jo acabo d'arribar, no conec a ningú.
6: He vingut a provar.
7: Aleshores, no he vingut a provar res, he vingut a sobreviure.
6: Tinc una birra.
0: De fet, el Mario Casas sempre diu que parla català perfectament, que la peli, en aquesta pel·li ho demostra, senzillament que les entrevistes li fa una mica de vergonya, però que la peli fa el paper en català de la baixa, que ningú li tregui aquest mèrit tampoc. Doncs molt lluny de Gerard Oms, la podeu veure avui a la platja de la Fragata de Sitges, i també es passarà el dilluns a la platja La Rabassada, és a dir, Tarragona, i el dia 16 a la platja de Sant Sebastià, és a dir, Barcelona. El Cinema Lliure a la platja, que segueix amb la següent pel·li, serà La Llum de l'Aixa, una de les pel·lis d'animació de la temporada, que podreu veure a Palamós, a Barcelona, a Tossa, a Palma, a Pollença, tot arreu en català, escrit a Tarragona, que serà en català, però amb subtítols en castellà, que això és molt de Tarragona, que ningú s'ofengui, per si algú demana, per si algú a mig metratge aixeca la mà i diu, vull els subtítols en castellà, en aquest cas aneu a Tarragona, que sempre som els que ens cronem. 9 minuts perquè siguin les 10, tenim temps encara per sentir els Blaumut, que ens canten El millor que hem fet, i de seguida sentirem les vostres dolces veus i la cançó que vosaltres, audients, dicat, heu triat per culminar el programa d'avui.

0: els experts. ICAT.
1: Sis minutets perquè siguin les 7 del matí. Com sempre, no marxem sense abans escoltar un recull dels millors àudios que ens heu enviat al WhatsApp del programa durant la jornada d'avui. I trobo, Sergi, que avui tocava un dels dos temes que sempre crea més debat i participació. Un són les pel·lis i l'altre és...
2: el menjar. Avui receptes d'estiu.
1: Gastronomia estiuenca. Avui ens heu recomanat tot això.
3: Doncs la meva recepta d'estiu que us proposo és un tauler que me'l va ensenyar la meva tieta francesa. Justament, però és molt fàcil de fer. Mig paquet de cuscús i després es posen 5 tomàquets tallats a dauets, mitja ceba fresca o una, depenent del que us agradi, cogombra, també talladet, suc de mitja llimona o una, oli i aigua bastanta. Hi ha gent que li afegeix panses, a mi no m'agraden, i el que vaig veure és que l'ha aparellada al seu restaurant en fa i li posa quicos. Així que, nois, la meva recepta per avui.
4: Bon dia, experts. Us passo una recepta superfresqueta per aquest estiu. Una crema freda de pastanaga i coco. Vinga, va, anoteu. Necessiteu 1 quilo de pastanagues, una patata gran, una ceba gran i una llauna de 400 mil·lilitres de llet de coco.
5: O aigua normal. Jo fico aigua normal perquè l'aigua de coco, Déu, un litre d'aigua de coco val com 3 o 4 euros.
4: Piqueu en fineta la ceba i l'afegiu en una olla amb una mica d'oli d'oliva i la deixeu sofregir. Un cop estigui ben dauradeta, afegiu ben picats la pastanaga i la patata i les deixeu també sofregir. Un cop tingui tot un color ben maco, afegiu aigua 2 dits per damunt de tota la barreja. Afegiu sal i pebre al gust, tapeu i deixeu bullir durant aproximadament mitja horeta. 5 minuts abans d'apagar el foc, afegiu la llet de coco. Un cop estigui tot ben tovet, tritureu bé, que no quedin grumolls, i ho guardeu a la nevera tota la nit. I el dia següent estarà perfecte per menjar. Bon profit!
6: Tens salmorejo.
1: I avui que celebràvem el primer disc en solitari d'Andrés Calamaro, us hem fet escollir 4 cançons de diversos projectes d'aquest cantautor argentí i ha guanyat una cançó de Los Rodríguez, aquell grup en el que va formar part.
2: Per cert,
1: Sin Documentos.
2: Demà, demà que serà dia 9, és el dia de la independència, dia nacional d'Argentina.
1: M'estàs dient que hem de preguntar sobre coses argentines?
2: Sobre coses i sobretot sobre persones d'Argentina.
1: Home!
2: Què us semblen, també pel·lis, grups de música, llibres, en receptes, el que
1: vulgueu. Que guai, que guai.
2: Demà farem dia d'Argentina i divendres, a vegades els oients ens pregunten, decidiu amb molta previsió les preguntes del dia?
1: Bueno, depèn de quines.
2: Dir-vos que mentre sonava l'anterior cançó, en Sergi i jo ens dèiem quan parlarem d'estendre, que és un dies que no en parlàvem. Doncs si no serà divendres, serà dilluns.
1: Bé,
2: demà serà dijous, demà començarem a connectar amb el Festival Cruïlla. Digueu-nos els qui aneu, quina ruta musical teniu. Una abraçada i que tingueu molt bon dia. Fins demà.
1: Adéu-siau.
2: Adéu.

0: Vol d'agost.
1: Soc un bohemio, l'autor de la cançó de l'estiu dedicat, una de les emocions i records compartits d'aquells que acaben deixant empremta. Què tal, com esteu? Bon dia. Aquí som un matí més, equipats amb bones propostes, que no ens agafi desprevingut aquest dimecres amb Chloe Bailey ara, Better Than She Can.

0: Clean Bandit i Mabel, un dels himnes que va fer sacsejar TikTok i fora també del món virtual ja fa unes temporades i que segueix tenint el seu lloc de prestigi aquí a ICAT.
1: És estiu. Escolta, ICAT.
0: 10 i 11. Més coses. Avancem amb una altra bona cançó de Lola Young, From Down Here.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Voleu més festivals? Arriba a ICAT al Cruïlla en directe. Viurem tot l'ambient del festival amb concerts, entrevistes i especials des del recinte del fòrum. Dijous 9 de juliol, a partir de les 7 del vespre, els concerts de Mishima, Alosa, Suede i Pixies. Divendres 10, a partir de les 7, els directes d'Alice, Sidoní i Oc 10. Ja vull ser rei. I dissabte 11, a 3 quarts de 7 de la tarda, els Pets en directe. Viu el Cruïlla a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
4: Mom, can you tell us a story? Yeah, something exciting. Please? Pretty please?
5: Yay! Who the fuck is this? Hit me on the gram at 6, saying Jada Grace trying to...

Barcelona, vista des de la distància, entre l'amor i la nostàlgia. Així sona Pol Bordes amb la seva nova aposta, Parna. I de la ciutat comtal, a Terres de Ponent, ara amb la veu i la música d'Abril.

Ben motivats amb la nostra diva popstar Julieta, donant-ho tot i més amb la seva cançó 100%. I anem ara, Icat, a una cosa ben diferent amb John Batiste, fent gala de la Black Music de nova generació amb el seu crit de llibertat.

0: Taylor, la cantant que es va fer viral pel seu selectiu ball a Maiwa a TikTok, celebrant aquest cop l'amor i els sentiments amb Is It Love?
1: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
2: El sona nou d'estiu descobrim.
1: I els diumenges també a les 9. Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
3: Bona tarda de nou, són les...
1: I Aina Ostrell.
4: M'estan pagant. Perfecte.
1: FM, app i 3CAT.
5: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona, Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
6: Escoltes i cas.

Què bé que ho fan i quin goig de noves cançons. Se n'han pescat els rockers d'en Pelau i el Comboi, cada cop sumant més adeptes, i aquest divendres preparats per descarregar la seva música en viu al Parc del Fòrum dins el Cruïlla. Gairebé 3:15. Ens quedem ara amb l'estrella del pop canadenc, Tim McRae.

0: Escoltes ICAT.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICA. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
4: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
5: De veritat?
4: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
5: És com Els Experts, però l'estiu.
3: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
1: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

Nou bloc musical del dimecres, que hem engegat aïcat amb el Somia Truites i un Rajola, i aquí seguim animant-te a Estelles o no de vacances, amb la efervescència ara que porten Lady Gaga i Dolce.

0: 11 i 13, amb buixint desdicat amb el ritme d'aquesta batxata fang loca de la Laura West.
1: És estiu, escolta ICAT.
0: I des de la Solella i San Diego ens cau ara aquesta cançó que pica més que el sol d'aquest dimecres, Almost Monday.

Doncs, cançó delicada de nom, però explosiva, de sensacions. Delicate, Almost Monday. I la que arriba sí que és ben enèrgica i desenfrenada. Masterpiece amb l'Spin the Block.

0: l'esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT. La programació d'estiu a la Filmoteca de Catalunya refresca amb La Repesca, que recupera el millor del 2025. Tu i jo, què? Comèdies romàntiques, que recull totes les perspectives del gènere. Els cicles dedicats al període sonor de Fritz Lang, a Jane Fonda i a Aki Kaurismäki. I l'exposició Feminismes Fílmics. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
4: Linkat.
2: Linkat. AICAT.
5: Torna a Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
6: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Penya,
5: Cris Joanico, Llach Gené 76, La Dharma, Judit Nederman, David Caravent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
6: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
7: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
8: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
7: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

L'Angevert, sumant un altre fort dret encert, el teu amulet per sobreviure a aquesta calor majúscules, temperatures amunt aquest dimecres, i novetats ben fresquetes, aquest, com aquesta de JC Reyes, Illuminate.

Bernat, dedicat al 100% a la seva carrera, amb propostes noves i innovadores. I tot i més, ho donem ara amb la motivadora electrònica que factura des de Brooklyn, Nova York, Jesuits.

0: coses molt íntimes, coses molt tranquil·les, cançons per gaudir d'un bon temps de relax amb l'aventura musical de Del Gat.
1: És estiu, escolta i cat.
0: Va, més melodies per baixar revolucions amb l'elegància que transmet sempre la britànica Olivia Dean.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT. Voleu més festivals? Arriba a ICAT al Cruïlla en directe. Viurem tot l'ambient del festival amb concerts, entrevistes i especials des del recinte del fòrum. Dijous 9 de juliol, a partir de les 7 del vespre, els concerts de Mishima, Alosa, Suede i Pixies. Divendres 10, a partir de les 7, els directes d'Alice, Sidoní i Oc 10. Ja vull ser rei. I dissabte 11, a 3 quarts de 7 de la tarda, els Pets en directe. Viu el Cruïlla a ICAT, a l'FM, a l'app i a 3CAT.

Oriol fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

Doncs un dia va ser Guillem Gisbert qui va voler experimentar el marge de Manel, i ara que li toca el torn al bateria de la banda, Arnau Ballbé, estrenant-se en solitari i oferint les primeres pistes al que està per venir amb aquest primer tastet Mentre el monstre. 11:47, Tommy Richman ara.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
3: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
4: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
5: De veritat?
4: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
5: És com Els Experts, però l'estiu.
3: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
6: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

Directes i canyeros, aquí teníem Maxi Elba amb un dia normal i emocions fortes abans del migdia de les 12 amb el ritme del Terminator, de la música dance, Calvin Harris.

Doncs res, em podria sortir malament d'aquesta unió increïblement genial. Aloki i Jennifer López, amb un dels himnes 100% ballables i dels que segur marcaran el compàs d'aquestes llargues nits d'estiu. De l'energia del Everything's Fine a la festa i drama de Maria Jaume.

0: bitch, quin sacrifici. Mala energia et fem un malefici. La bona vibra la tinc com ofici. Fins al final com la Bíblia al judici. Bitch, quin sacrifici. Mala energia et fem un malefici. La bona vibra la tinc.
1: Doncs ben a tope, aquesta temporada de Calut Batxeta amb les cançons La Família 31 Fam. El pròxim 25 de juliol us esperen en concert a Barcelona al Cher Festival.
2: És estiu. Escolta, Icat.
1: Un estiu 2026 que ens està donant bones propostes, com la que et porto ara en mans de Fades.
3: Comença amb parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Deaf Boy!

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
3: Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Entando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmackel, i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona. Recomanat per ICAT.
1: Linkat. Linkat. Aicat.
4: Hi ha gent que s'estima més els gats.
5: Els gats realment et donen molt d'amor.
4: Hi ha gent que s'estima més els gossos.
6: El que farem és aprendre com hem de tocar un gosset.
4: Però nosaltres els estimem a tots dos igual. Cita bestial amb Candela Figueres. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
1: T'has aturat avui?
0: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

Déu-n'hi-do, quin sacseig, quina alegria porta Madison Beer, la cantant que va saltar la fama després de ser descoberta per Justin Bieber, impulsant de nou la seva carrera amb aquest tema de club, el Yes Baby. Va, tornem a casa, aquí ens espera la mirada positiva i optimista dels All Right.

Segurament t'estimo, sentiments, d'aquells que de vegades costen d'expressar en paraules. Aquí teníem un altre dels nous senyals amb el que ens continuen atrapant els Amics de les Arts i demostrant que dues dècades després encara tenen molt a dir. Va més història, Shaikat. Aquesta amb una dona molt estimada i que ha guanyat molts premis, Olivia Rodrigo.

un dia rere l'altre amb la Jules, tot va seguint el seu camí, tot va tirant, i això és el que fem ara, des d'ICAT, seguint davant i recuperant un dels èxits de la llarga i elogiada carrera dels de JK i Jamiroquai, el Virtual Insanity. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, App i 3CAT. Voleu més festivals? Arriba a ICAT al Cruïlla en directe. Viurem tot l'ambient del festival amb concerts, entrevistes i especials des del recinte del fòrum. Dijous 9 de juliol, a partir de les 7 del vespre, els concerts de Mishima, Alosa, Suede i Pixies. Divendres 10, a partir de les 7, els directes d'Alice, Sidoní i Oc 10. Ja vull ser rei. I dissabte 11, a 3 quarts de 7 de la tarda, els Pets en directe. Viu el Cruïlla a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.

0: Nitro de la Fuente, el cantant de moda i tot un fenomen, que triomfa amb la seva música, ritme sensual amb el seu tema Calypso, i apostant fort des d'icat amb el so boom-bap que facturen tot Jolly Luke.
1: Juguen amb els dits, dec, dec, van pagar el sopar, que dec, ells volen beef, bistec, jo només vull

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

El nervi guitarrero i cap dels Sodi, la banda que tindrem desplegant les seves cançons en directe el pròxim 24 de juliol a la Festa Major de Vilallonga del Camp a Tarragona. I l'última abans de la una, aquest tema que reuneix música i futbol amb el triplet Lisa, Anita i Rema. Ja

Una altra cançó per ballar amb màniga curta, Mimi Web, redefinint la fórmula del seu èxit amb Girls Know. I saludant també una hora més del dimecres, compartint el nou himne rumbero i 100% estiuenc de Danny Six Iskid.

0: La Muriel Anxa, mans de Lolo Suai, amb el Holding On.
1: És estiu. Escolta, ICAT.
0: I aquí seguim gratinant-nos amb un dels potents impactes de Joe Balance i Bray.

0: Escoltes ICAT.
1: Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: BQN pregunta. D'una universitat n'esperes un títol o un títol i uns bons contactes professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
3: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
4: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
5: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
6: De veritat?
5: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
6: És com Els Experts, però l'estiu.
4: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
7: Aquest juliol, Els Experts Estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: descobrint la força dels sentiments amb Alèxia que se'l polen, esbolant com més el seu celebrat rock de guitarres i donant entrada a Ricat, aquesta cançó optimista i vitalista d'MGK, Times of My Life.
1: I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

Aquí teníem la bona sintonia, la bona química musical de Stone Cidil, amb unes emocions funky que duren 24 hours. I dia sí, dia també, gaudint des de cap del bon groove afrobeat que continua portant a les seves cançons. Kelly Isaiah.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, App i 3CAT. Voleu més festivals? Arriba ICAT al Cruïlla en directe. Viurem tot l'ambient del festival amb concerts, entrevistes i especials des del recinte del fòrum. Dijous 9 de juliol, a partir de les 7 del vespre, els concerts de Mishima, Alosa, Suede i Pixies. Divendres 10, a partir de les 7, els directes d'Alice, Sidoní i Oc 10.
1: Ja vull ser rei.
0: I dissabte 11, a 3 quarts de 7 de la tarda, els Pets en directe. Viu el Cruïlla a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
2: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
3: Hola a tothom.
2: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
4: Ja t'ho tola mai.
0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
5: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3CAT. Haven't you heard I'm the internet girl?
6: Getting out of here.

live here? Beat Zucchini. Beat Zucchini.

senyora Kitty, Mama Duixa, amb el celebrat nananà, un dels temes que amb la resta dels seus hits portaran viu aquest dissabte a la Festa Major de Cunit. Més talent d'aquí amb Saxeni, aportant la seva força festiva amb Sidoní. La boira

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

0: Tenia ben a prop.
1: Els Tiets amb Era Això tornen a marcar el ritme de la temporada estiuenca i reivindicant la felicitat que trobem en els petits instants envoltats de la gent que estimem. I amb la veu de Chloe Bailey posem rum a les dues, la padrinada per Beyoncé amb el Better Than She Can.

la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android. Vine'm a buscar.

0: Activa el mode estiu. Escolta i cap.
1: Aicat, pausa.
0: Els millors moments a Aicat.
2: Hola, hola, com esteu, oients? Avui tenim a l'estudi l'únic actor nominat a un Emmy que segurament passarà per aquest programa. Una persona a qui hem vist en tantes tessitures actorals que no sabem ni per on començar. Són molts anys de trajectòria, en part perquè és un tio boníssim, no diré gaire fort, però a mi em fa vergonya fer passar vergonya a la gent, però en part també perquè ha crescut entre art i entre escenaris de família artística.

0: política, amb vincles amb gent que a nosaltres ens xifla. El mític Tortell Poltrona, perquè no, amb el circ francès, amb sèries i pel·lícules d'alçada de les seves esquenes. Avui, oients, repassem la vida i miracles de l'Oriol Pla.
1: Comença la teva pausa del dia.
0: I avui dimecres dediquem al programa tota la família que ha anat acumulant l'Oriol pel món, que és una família que, a banda de la família de sang, n'hi ha molta més, i no és poca, aquesta família. Benvinguts a Pausa.

0: Per cert, abans de saludar l'Oriol, Mariona Batalla, bon dia, que no
1: bon dia, molt bé. Estàs? Millor que tu, perquè trobo que tens aquí un pollastrot.
0: La gola.
1: Ah, ara en parlarem.
0: Una mica malmesa. Demà a Granollers, per cert, que ho sapigueu. Oriol Pla, bon dia, com estàs?
2: Què tal?
0: Com vas?
2: Bé. Una mica atabalat, com t'he dit abans, però bé.
0: Una mica atabalat.
2: Sí.
0: Vens, es pot dir d'on vens?
2: Sí, i sí, tant.
0: Vens a Vic.
2: Vinc de Vic, d'estar amb ma germana, que està dirigint un espectacle de circ.
0: La Diana,
2: amb,
0: eh?
2: La Diana, mm-hmm. Amb la companyia Flying Pygmies, si ho dic bé. I he estat allà amb ella i donant-li un cop de mà i com punt de vista i tal. Sí.
0: Perquè estàs podem saber més o menys on vius tu? Més o menys.
2: A Barcelona.
0: És Barcelona ciutat?
2: Sí.
0: Et feia fora de Barcelona.
2: Ja, tothom em fa fora, sí, veritat. Sí, sí, sí. Marxaré.
0: No, és Barcelona la que et vol fer fora, segurament.
2: A mi hi ha unes quantes persones.
0: Hi ha molts,
2: de Barcelona, sobretot.
0: Hi ha molts milers de persones, efectivament. Sí. Escolta, sovint hem dit de tu, Oriol, que ets l'actor total. Sé que és una etiqueta com complicada i tal, però tu t'hi sents més o menys còmode amb això?
2: No.
0: Per què no?
1: Però què vol dir actor total?
2: Exacte, ho diem per aquí, gràcies.
0: Una persona que pot fer moltes coses diverses. No és només un actor de teatre, de text, no és només un músic, no és només un actor físic.
2: Però és que per mi això és ser actor, vull dir que no és... Vull dir, la qüestió és quan... I això ve molt dels meus pares i de tal, que vull dir, com la idea d'un intèrpret és com algú que, bueno, que ha de saber una miqueta de tot per poder interpretar i per poder entretenir la gent i per poder explicar contes i poder explicar històries de la manera que sigui, i llavors d'alguna manera has de saber un cos. Vull dir, la idea de l'intèrpret o de l'actor, diguem-ne, que només és de text i tal i cosa, és una cosa molt occidental. Vull dir, el teatre japonès, el teatre indi, tots són cantants i ballen i tot, vull dir, com la idea de l'intèrpret és molt holística, no? Diguem-ne, i aquí de cop us fas una miqueta tot.
0: Clar.
2: Sí, saps què vull dir o no?
0: Sí, 100%, però aquesta holística del teatre o de l'intèrpret és més moderna que... A Europa parlo, eh?
2: Sí.
0: És més moderna que no... És a dir, abans, jo sé que les coses estaven menys dividides, menys compartimentades, mm-hmm. que les arts escèniques eren més un tot. Pot ser això?
2: Sí, jo crec... Bueno, no sé, tampoc soc o sigui, de història de l'escena tampoc conec tant, però sí que hi havia, un banc que podia ballar i havia de parlar amb el públic i havia de fer... Vull dir, com tot anava una miqueta de la mà, segurament. I vull dir que no oblidem que els primers poemes d'Homer, segurament hi ha molts juglars i moltes històries, eren, al final eren cantants que anaven amb la seva, saps? I cantaven, o eren poetes i al final eren... Ah, no, estaven explicant un cot. Vull dir, tot i crec que es mescla... vull dir que és després és més una cosa més moderna, segurament, més el compartimentar les disciplines i voler col·locar les coses i voler separar d'un lloc a un altre. Hi ha com... Sí... També va passar amb el cinema al principi, no? Vull dir que Buster Keaton, Chaplin, aquesta gent, la figura de producció era el mateix director, el Fati, que va contractar el Buster Keaton per primera vegada. Uh-huh. D'alguna manera, ells com a director no tenien guió, anaven fent, eren directors i productors. Quan el cinema comença a entrar a la borsa i tal i qual, llavors, oi, ja estem parlant de diners, llavors arriba una figura de l'empresari, no? Llavors tu fas això i tu fas allò i tu fas allò.
0: Jo poso els diners, però tu dirigeixes.
2: A vegades
0: però...
2: els actors es preparaven el seu propi vestuari, el seu propi maquillatge, formava part de la responsabilitat de l'actor i de la proposta i de la feina de l'actor.
1: Per tant,
2: creus que... Apareixen uns professionals que en saben de cada un i jo me n'alegro, vull dir, com degut, maquilla, tal i qual, però és veritat que és molt maco quan fas autoproducció i tal i qual, doncs tu te les apanyes i estàs allà amb l'hòstia, m'haig de fer el maquillatge i això també és maco com a experiència.
1: Mm-hmm. Clar, creus llavors que cada vegada som menys exigents amb la figura de l'actor o de l'actriu? Tipo, una persona que té bona planta i que té una mica de gràcia i 4 seguidors a Instagram pot ser actor?
0: O 400.000, no?
1: Bueno, clar, més per aquí.
2: Sí,
0: ho deia la Maria Morera, no fa gaire, que els càstings a Madrid tiren molt per aquí, seguidors a Instagram.
2: Sí, sí, ho he sentit més d'una vegada, de dir, hòstia, que estan buscant algú conegut i tal, i igual, sí, li demanem, sí, és el que ens donen, també, saps? Vull dir, que si els empresaris volen això i t'ho venen, tu t'ho tragues com a guai. Vull dir que aquesta cosa de desresponsabilitzar-se, qualsevol producte que fa generes un públic. Si cada cadena de televisió fos una carrera universitària, serien tots uns... Vull dir, i si fas merda, doncs la gent vol... Vull dir, com...
1: Yeah.
2: Saps què vull dir? Llavors és... Sí, hi ha... per mi hi ha un desvirtuament a vegades? Sí, també, i també n'hi ha molta gent que s'ho curra, vull dir que hi ha una miqueta de tot. Sí que és cert que fa ràbia o sap greu o sents, hòstia, et fa pensar si tu veus una feina que, hòstia, que consideres, hòstia, molt, no sé, molt vaga o molt, saps, molt, no sé, molt plana, i cada cop es llueix com una gran cosa, però bueno, jo què sé.
0: Entenc, Oriol, que aquesta ràbia és ràbia, eh? La de...
2: No, espera,
0: deixa'm acabar. La de l'influencer que fa de sobte un paper protagonista en una sèrie totxa, en una pel·li totxa, li pot fer més ràbia a una actriu o un actor que potser no té tantes possibilitats, no té tant de curro? Els que més o menys aneu tenint feina, sí, no? Doncs potser això us rellisca una miqueta més i penseu, bueno, mira, ja ho superarem.
2: Et pot però tocar a nivell d'ètica o de, hòstia, això hauria de ser
0: professional,
2: no?
0: Això sí.
2: Sí, vale. Però vull dir, com sent un tant per cent que no sé quin és, però podria dir, segurament la liaré, però és un 8% de tota la gent que es dedica a això que et dediques realment vius del teatre o vius de la interpretació, és un tant per cent molt baix.
0: Sí.
2: Jo des d'aquí, doncs clar, em puc permetre filosofar i no sé què, tal i qual. Però amics i amigues supervàlides que porten picant pedra i lluitant i lluitant i lluitant i que són bons i són bones i s'ho curren i treballen, saps? Sobretot treballadors, i veus que de cop agafen a no sé qui, que dius, però com pot ser? Saps què vull dir? I llavors, clar, se't cau l'ànima al terra, clar, és difícil, clar. I et desanima, i et desanima, i et desanima, i és una pena. És el que passa, vull dir, com... Això ho deia el Josh Brolin ara fa poc, bueno, fa poc, farà un temps a una entrevista, no?, que li deien... Bueno, feia la reflexió, de dir, hòstia, el Hopkins era igual de bo abans de fer Aníbal Lecter que després. El que passa que de cop és... Ah, és boníssim. Bueno, era boníssim.
0: No l'havíeu vist.
2: Fent, potser no va arribar i s'hauria quedat allà fent teatre o el que sigui.
0: Sí.
2: O fent, i el seu nivell hauria sigut igual de bo.
0: Uh-huh.
2: I vull dir que hi ha coses que no depenen de nosaltres. Si hi hagués una indústria cultural i de l'espectacle una miqueta més... no sé, més transversal o més... no ho sé,
1: o menys
2: no,
1: capitalista.
2: No sé. Sí, segurament. No? Vull dir, i poguessis viure d'això d'alguna manera més tranquis... pues no seria tan... La moguda és que relaciona tant la feina amb la fama, saps? Que si no tens fama no tindràs feina, saps? Yeah. I hi ha una part que és cert, i hi ha una part que no ho és, però hi ha una part que sí, que la gent no se la vol jugar. Jo vull que vingui aquesta persona que la gent el coneix. No hi ha risc. Hi ha més risc a altres llocs.
0: També és veritat que hi ha molts actors i actrius que tenen feina continuada durant la seva vida i no són molt extremadament populars, perquè potser han decidit quedar-se al teatre, de vegades quedar-se en teatres petits... per exemple, m'ho invento, no sé, sí, inventant un perfil qualsevol. Hi ha gent que va fent i que no els hi ha faltat mai de res.
2: Total.
0: Saps? Que també està molt bé.
2: Clar, però és que ho unim molt, no? Com que si no et coneixen o si no ets famós o d'alguna manera conegut, sembla que la teva validesa com a artista com a intèrpret no funciona. I quan molta gent porta anys i anys i són uns cracs i uns llops i lloves de mar, saps? I feliços estan allà, saps? I crec que també és com molt guai.
0: Oriol Pla,
2: digues-me.
0: T'he dit al principi, actor total, sí. No t'ha semblat bé?
2: No.
0: Ok,
2: parcial,
0: compro. Actor parcial.
2: Actor parcial.
0: M'agrada.
2: Temps parcial. Actor no. Temps parcial.
0: No, dues coses, dues nomenclatures més.
2: Venga.
0: Amb quina quedes? Juglar, està bé?
2: Sí.
0: Tastaulletes, o tastaulletes, actor tastaulletes.
1: A mi m'agrada explicar això del tastaulletes, eh?
2: Com?
0: Perquè vas fent.
2: Sí.
0: I a més, com que... Crec que puc dir que ets una mica privilegiat en aquest sentit, perquè has tingut molta feina, vas tenir feina... Tu curres, eh? Això no ho dubta ningú.
2: Uh-huh.
0: Però com que tens possibilitats, segurament pots triar.
2: Sí.
0: I això no ho pot fer tothom.
2: Sí, total. Sí, sí, sí.
0: Per tant, què ets? Juglar? O ets un juglar a tastaulletes?
2: Li tinc tant de respecte al juglar. Jo volia fer un...
0: És que qui et coneix, perdona que et talli, qui et coneix, m'ha explicat... que ets justament això.
2: Ja. Yeah.
0: Que vas pel món...
2: Vaig fer... Sí,
0: vas pel món fent
2: sí.
0: Això, tio.
2: Sí, jo
0: m'agrada... Si diuen fora de professió, vull dir, la vida privada i tal, ets...
2: 100%. Però és que això és... Vull dir, treballar d'actor és una conseqüència d'una manera d'entendre la vida. Saps què vull dir?
0: Hem de parlar
1: molt. Sí, jo he de dir que Oriol tens vibes com de fullet. Rotllo, has arribat com tal, no sé què, t'has tret les sabates, has sabut tal... Com, saps com... No t'ho he fet...
2: Sí, una mica de fullet.
1: Com una mica fullet del bosc.
0: Fullet disfrutant, també, una mica.
1: Sí, com molt content, llavors la figureta aquesta del... vaig a fer cosetes.
2: Sí, bueno, hi ha una... Sí, Anna, perquè és així. És curiós, un dia estava fent... Un estiu estava amb un amic, el Jordi Samper, que ha sigut ajudant de direcció de Travi, regidor de Travi també, i ara és... També col·labora amb Gola.
0: Sí.
2: Estàvem de vacances amb la seva furgoneta dormint allà a la partner aquesta tal, i estàvem, no sé, 3 setmanes entre Eivissa i Formentera, i bueno, la puta mare. I estàvem els dos, i hi havia un grup, i érem un grup de gent, no? I llavors va ser molt maco, vaig fer la reflexió de que ell i jo sempre acabàvem fent el show de les coses. Recollíem les experiències del dia, anàvem, i fèiem riure a la gent, quan ens estàvem avorrint o quan estàvem, entreteníem a la gent. I llavors em vaig donar compte que al final, no en una petita esfera, era una representació de la meva funció en la societat, no? Nosaltres donàvem, fèiem riure a la gent o uníem a la gent, d'alguna manera hi havia la persona que organitzava més o que sabia o que tal, o que, no? I la nostra funció, el nostre valor estava en agafar la guitarra, improvisar, tal i qual, i fer... I
0: una mica de resum del dia, potser?
2: Sí, d'alguna manera...
0: És que el juglar és això, o el griot a l'Àfrica, o... És aquesta figura, no?
2: Bueno, sí, és al final és narrar.
0: És
2: agafar tots els fets i fer una i narrar.
0: Sempre
2: i fer
0: una narració. Quasi, gairebé un periodisme... gairebé periodisme.
2: Sí.
0: El hip-hop és justament això. Sempre comparo, jo què sé, la glosa mallorquina, per exemple, sí, no? Amb el hip-hop del Harlem, que s'explicaven al seu dia a dia, les seves putades de la vida, no?
2: Total, exacte. Sí.
0: Ets periodista, ja està, ni juglar ni hòsties.
2: Periodista.
0: Periodista de la vida diària, no? De la vida dels amics. Parlem de Yo Adicto, per un moment, no tant de la sèrie, després en parlem una miqueta perquè tinc molt interès en saber coses justament del teu procés actoral.
2: Val.
0: A Yo Adicto podem convenir que fas d'actor a actor?
2: Actor.
0: Has deixat dirigir molt? T'agrada que et dirigeixin molt? O la sèrie... Clar, això va
2: dirigir també a vegades és... Fes el que vulguis.
0: Com era el Giner i companyia?
2: És a dir... Amb
0: qui dirigia, per cert?
2: El Giner i
0: la... Amb Giner.
2: Sí, és a dir, el Giner va escriure la sèrie, la va, vull dir, la va amb altra gent i la va crear, però diguem-ne, clar, la seva vida, va fer el llibre, estava adaptant, era el showrunner, diguem-ne. Ell dirigia el concepte general i llavors l'Helena Trapé dirigia 3 capítols de 6. Però al final, i el Javi dirigia els altres 3. Però tot el còmput vam estar parlant molts mesos abans amb el Javi.
0: Uh-huh.
2: I llavors la direcció va tenir un punt de molta conversa, molt de filosofar, molt de parlar de la interpretació, molt parlar del set, molt parlar de moltíssimes coses, perquè el dia de rodatge fos... Tómate más tiempo, Uri.
0: Sí.
2: Haz lo que quieras.
0: Hòstia, vale, això és...
2: Vull dir, el dia del set la feina ja està feta. I llavors és com... Déjate estar. Te estás peleando. No, pum. Más arriba. Más, vull dir, coses d'afinar. Coses que són molt senzilles, però que obren portes molt, molt heavies, saps? Vull dir, que a mi un dia em va dir... Uri, ¿puedes hacer así la escena, eh? Perquè ja m'estava veient, perquè ens llegim el lament. Diu, oye, si quieres, puedes, ir por ahí.
0: Tipo com?
2: Bueno, que jo estava treballant una cosa i no em permetia emocionar-me perquè creia que l'escena no tocava. I ell em va dir, tira milles, si vols. La pots fer així. I de cop jo la vaig fer així, va passar algo meravellós, superbonic, que estàvem plorant al combo. Una escena que al final la va retallar i que no surt a la sèrie.
0: Vale.
2: Però vull dir que dirigir a vegades és apartar-se del camí. Saps què vull dir?
0: Sí.
2: No ho dic per desvirtuar la feina del Javi, que té les coses superclares i dirigeix moltíssim, saps? Però al final dirigir és saber treure el millor de cada una persona, saps? I potser a una persona li va bé que molt, que la guiïn molt, o potser a una persona li va bé que digui 3 coses i ja està.
0: Aquí entra aquella psicologia de veure com és cada cas, no? Cada actor, cada personalitat, sí, i decidir quins són els límits a l'hora de marcar-lo o no, entenc, no?
2: Sí.
1: Clar,
0: això
1: tant,
0: com un productor de música.
1: I a nivell de text, com ho feu, això? Tipo, si jo com a directora et digués, Oriol, tu tira milles per aquí, jo hauria de confiar en que la teva proposta de text improvisat serà el més genuí o el més orgànic?
2: No estic entenent.
0: És a dir, el text tancat o no, això sí?
2: Text tancat. Sí, text tancat.
0: Perquè,
2: bueno, llavors treballes amb el text i llavors tu fas a l'escena i tu quan la fas des de dins dius, hòstia, a mi em falta dir-li això aquí. O això ho trauria. Mm-hmm. O, vull dir que tu al final és un... El teatre es testa.
0: Sí.
2: El saps? Talla l'Arthur Miller als assajos i pum, va canviant, no sé què, es prova i el que queda... Hòstia, normalment està molt l'acabat. Vull dir, és raro si tu no trobes algú allà. La sèrie o el, diguem-ne, o les pel·lícules són guions que venen d'ara. Tu qualsevol obra contemporània, ara fins i tot també, hòstia, retoques, potser mires, poses en dubte, perquè tu l'has de passar des de dins. Tu agafes aquestes notes d'aquesta partitura i tu toques i dius, és que aquí ets de respirar per poder fer tot això. O aquí ets de, saps? I tu has de poder ser honest amb el material que tens i comunicar, saps? Vull dir com, mm-hmm. i també fer-lo. No sóc molt... no sóc molt defensor, molt per, o potser no, bueno, defensor, no m'agrada molt l'actor enclaustrat, saps què vull dir?
1: No sé, Albert, si vols obrir el meló o si vols deixar-ho per més tard, d'endinsar-nos a l'experiència que tu vas tenir a Yo Adicto, perquè representaves un amic teu i una història real.
2: Però jo el Javi el vaig conèixer a la sèrie, eh?
0: Tu, Javi, vas llegir abans, pel que jo sé, no?
2: Jo vaig llegir a França, que estava de gira amb Baró de Bel, i estava amb el Guillermo Biker, que va fer la coreografia també de la... de la del... de la, de lo que jo ballo el capítol 3, sí, de fer la coreografia, i també té un petit cameo. I estava ell flipadíssim amb aquest llibre, no sé què, i em va ensenyar, diu, l'Etelo, i jo vaig llegir allà per primera vegada als Alps francesos, que estàvem allà de gira i tot això, i al cap d'un temps em va arribar la prova i va ser com, hòstia...
0: Com el càsting?
2: Sí.
0: Però demanant-la tu, entenc, perquè t'agradava la...
2: No, em va arribar.
0: Sí, escolta, que és turística, vol... de la vida.
2: Sí.
0: Hòstia,
2: sí,
0: que guapo.
2: Sí.
0: Vale, no, jo el que sí que et volia dir és que, clar, tenint en compte tot això que deies de com dirigeix un director a un actor determinat, clar, aquest cas és molt atípic, tio. Ets tu fent de Javier Giner, ets tu fent d'un tio que va passar... Clar, és una autobiografia, això.
1: Clar, per la gent que no ho sàpiga, Javier Giner, que era el director, explica, no?, com fa una narrativa del seu procés de desintoxicació i de la seva relació amb les drogues.
0: Bueno, i sobretot també, exacte, de la relació pura amb tocar fons, amb la cocaïna i l'alcohol. Jo sé que tu ets un actor d'aquells que se li pot fer la pregunta, t'emportes la feina o t'emportes el personatge a casa, perquè sí que t'emportes, perquè ho has explicat més d'una vegada.
2: Sí, bueno, sí, però m'agradaria matitzar això d'alguna manera, perquè sí que una vegada ho vaig provar, d'anar-me'n a dormir literal, diguem, allò, fer l'experiència de dir, com fer un Vipassana, però en personatge, no? Diguem,
0: què vol dir? Anar a dormir com a personatge?
2: Sí.
1: O sigui, 24 hores de personatge.
0: El que et volia dir és que físicament et queden coses, que tal...
2: Sí, però el que vull dir és, una cosa és fer-ho voluntàriament, fer l'exercici voluntari, i l'altra és que el cos no sap que és mentida. És a dir, el cervell no sap que és mentida.
0: Clar.
2: Llavors, si tu practiques una manera de pensar o una manera de ser vist pel món,
0: sí,
2: diguem-ne, si jo, per exemple, el cas d'un addicte, no?, de la sèrie... Doncs en el fons hi ha una cosa de sentir-se molt per sota. I sentir-se molt per sota vol dir sentir-se jutjat. I tenir un ego molt fort vol dir tenir ràbia per no sé què i posar-se per no sé què, i no acceptar que tu et sents tal i qual. I llavors entres en tot això, en aquest joc.
0: Sí.
2: Ah, vale, i això quina energia em porta per entendre el teu... Ah, vale, llavors comences a jugar, no? Jo veig aquí la Mariona que m'està mirant i m'imagino que m'està jutjant i m'està mirant i em diu no sé què, llavors
1: no.
2: Jo reacciono cap aquí. No, però és igual, jo m'ho invento.
1: Vale.
2: Que és també, que t'ho portes a la vida i dius, ojo que t'ho inventes tot, eh?
1: Clar, perquè jo te'l m'ha dit.
2: Perquè tu decideixes com vius l'experiència de la vida també, que és algo molt, no?, molt... Que és veritat. Jo m'he donat compte d'això, de dir, tu practiques, et tornes bo amb tot el que practiques. Si practiques ser negatiu, et tornaràs un crac. Saps què vull dir? Tu decideixes. Com la vida és bastant neutra, saps? Tu decideixes quin valor li dones i va en base a creences que tu tens que dones per bones. Si jo tinc la creença de que m'entrevistin a la ràdio és lo pitjor del món, jo vinc aquí i tal. Si crec que és lo millor del món, jo, qualsevol emoció, qualsevol creença, qualsevol judici està fonamentat a una... O sigui, per exemple, qualsevol pensament, qualsevol emoció, sobretot, està fonamentat en una creença. Llavors, tu treballes els personatges i dius quines creences bases té.
0: Sí.
2: Soc una merda, mai no sé quantos, mai d'allonsis, sempre tal i qual, i a partir d'aquí tu comences a construir i llavors... Si decideixes sempre tenint en compte aquestes bases, sí, les decisions seran si són bones les bases, seran automàtiques. Si jo crec que... saps què vull dir? Romeo i Julieta, per exemple.
0: Uf!
2: No, però perquè m'entenguis. És a dir, el final de l'espectacle, no?, és el...
0: Es pot dir, no?, què passa?
2: Es pot dir, sí, és una mica d'espoiler, no?
1: Spoiler.
2: Sempre em lio com qui es mor primer dels dos, però bueno.
0: Ell.
2: Sí. Ella s'aixeca... O ell mateix, no? Diu, hòstia, la veu morta, diu... No hi ha vida sense Julieta. Si ell veu una vida sense Julieta, diu, hòstia, quina putada, tu. Bueno, doncs faré...
1: Faré
2: empresarials i me n'aniré un any a... Saps? Vull dir, si veu una altra opció de vida, no es mata.
0: És el que ens expliquem.
2: Exacte, llavors, si ell veu vida amb Julieta on no hi ha vida, aquesta és la seva tal, llavors només pot prendre una decisió, que és matar-se.
1: Però, de fet, per tant, estaries d'acord, Oriol, amb que... la vida adulta és fer teatre, és performar, o sigui,
2: sí,
1: perquè jo crec, per exemple, que jo estic performant una cosa perquè no en tinc ni idea, perquè no sé el que és la vida adulta. Llavors jo vinc aquí faig quatre coses, tipus, vale, jo sé que a casa meva sóc com més dispersa, més tal, no sé què. Jo sé llavors que vinc aquí a la ràdio i he de ser com més formal, més calladeta, més tal. Mm. Estic fent teatre.
0: Una calladeta a la ràdio,
2: sí.
0: No?
1: Bueno, no.
2: No, però és veritat.
1: Tot, vull dir que tots ens llevem i ja et poses una roba o una altra. Clar. I ja estàs performant una cosa o una altra.
2: Clar, jo, o sigui... Bueno, ara ens posaríem intensos i profundos.
1: Bé, ens encanta.
2: No, però per mi, diguem-ne, si jo penso i dic, bueno, jo crec que amb un, no sé, posa-li un algo que sóc jo, que no sé si és l'observador, no sé si és l'ànima o l'esperit o el que sigui. El cos és un vehicle perquè jo pugui parlar amb tu, diguem-ne. Llavors, uh-huh. És això el que jo haig de fer, saps? Per poder expressar el que jo vull i poder aconseguir el que jo vull, que és una energia o és un sentiment o és una cosa, no? I llavors, és molt maco perquè mai és suficient.
1: Què vols dir?
2: Que mai és suficient. El que t'explico mai és suficient, haig de seguir. Fer-te una abraçada per dir-te que t'estimo no és suficient, demà te l'haig de tornar a fer. Saps? Sempre és
1: yeah.
2: mai suficient, que és una cosa que pot passar a la vida i en les... En la...
1: Però aquest és el teu discurs, eh?
0: Diu que estic pensant que si per algú un dia és suficient sí. I el dia següent no et fa l'abraçada, és una mica psicòpata.
2: No, però està, ara, perdona, està parlant de la interpretació, diguem-ne.
0: Ah, vale.
2: No, que tu treballes en el mai és suficient, mai és... Més, que és una miqueta el que passa a la vida, que també mai sempre volem més, i més.
0: Sí.
2: I si la volem, sí, però la tornem a volar, a voler... El... M'estimes? Si no, no diríem, diríem una vegada, un matrimoni de 40 anys, m'estimes? Sí, ja està.
1: Prou, ja.
2: Sí, ja m'ho va dir fa 35 anys.
0: Ja per vida, no? Saps en què estava pensant, tio? En el Jim Carrey interpretant en Nick Kaufman, a la pel·li Man on the Moon,
2: yeah.
0: que ell va fer aquell exercici, no sé si has vist el documental, oi, si no l'heu vist, està por ahí, que hi ha un Danny DeVito absolutament odiant a Jim Carrey en un moment, perquè no pot més. Jim Carrey va decidir posar-se en la pell d'aquest comediant, d'aquesta persona, que més que comediant, era una persona que es prenia molt en sèrio les coses i que feia pel·lis a sèrie B, pel·lis que van acabar sent de culte.
2: Increïble.
0: Jim Carrey va fer aquest... no sé qui va dirigir, a Milos Forman. Milos Forman va dirigir aquest biòpic sobre...
2: Man on the Moon de l'Andy Kaufman.
0: Andy Kaufman. Què passa? Que Jim Carrey va decidir entrar al personatge de tal manera que tot el dia era el personatge. I la gent el va acabar avorrint. El volien matar.
2: Sí.
0: Hi ha un moment, no sé si Paul Giamatti o Danny DeVito, crec que és Danny DeVito, que diu, pots marxar d'aquí, sisplau, deixar-me en pau.
2: Sí.
0: I Jim Carrey no surt voluntàriament. Això per què? Per què, tio? Què llegeixes aquí?
2: Jo llegeixo el que ell explica, inseguretat i por, i de cop que ho faci algú altre. Llavors tu et desassocies i et dones el permís. No sóc jo, és l'altre que ho fa. És molt interessant el documental. El resultat a mi no m'agrada,
0: El resultat de la pel·li, dius?
2: El resultat de la interpretació del Jim Carrey a mi no m'agrada.
0: No,
2: Vull dir que no,
0: no
2: és...
0: No recordo tant la pel·li, tampoc.
2: Vull dir que no vol dir... És molt maco com a experiència, però vull dir que no és la manera de fer les coses.
1: O vull no és l'única.
2: Sí, vull dir que no és l'única, exacte, és el que et serveix. Però per mi, diguem-ne, el que deia d'entrar és entres en el joc. Tu jugues al Monopoly un rato i t'acabes enfadant. Com pot ser que t'acabis enfadant? Sí, m'explica, és el mateix.
0: Sí.
2: Llavors estàs jugant al Monopoly i estàs enfadat. Amb algú que no existeix, però tu estàs enfadat.
0: Però és frustració? No, perquè un Monopoly no et pot provocar tanta frustració.
1: No, i
2: que sí. Anda que no...
0: No, però una cosa és que t'enfadis tocant la guitarra i no et surt el si sostingut sèptima. Vale, aquí, vale, ho entenc, perquè no, els dits no poden. Però amb un Monopoly que té molt a veure amb l'atzar...
1: Ah, però jo m'he fet amb el meu germà.
2: Però també té a veure amb... La qüestió és que perds o guanyes.
1: Amb la picaresca, amb el...
2: Igual, posa-li, no sé, qualsevol altre joc, el que tu vulguis.
0: Jo m'enfado amb el joc, em passa això.
1: I jo us he de dir que a mi he fet Monopoly, ha acabat la partida i he continuat enfadada amb el meu germà. És que has estat un capullo, clar.
0: Capullo capitalista, no?
1: Sí, a
0: plan... L'has muntat una mània a casa.
1: Ell era el germà gran i sempre estava a la banca i robava. I era com, tio, és que t'estic veient a sobre.
0: Tu quan t'enfades jugant al Monopoly et converteixes en regats. Recordeu,
2: no.
0: Ragazzo, gran personatge d'Oriol Pla, basat en una història de merda. De merda, vull dir que una persona que no hi és, que va desaparèixer.
2: Dirigit per l'Ali Álvarez, sí, que ara fa poc van tornar a fer un muntatge amb un... El Pau... Hòstia, ara no diré malament.
0: Ahir vaig escriure a l'Ali Álvarez. L'Ali, des d'aquí, no em facis aquest ghosting, per favor. Mira, un missatge a ella i no m'ha contestat. Escolta, fa 25 minuts que hem començat el programa i estem en la primera línia de guió.
2: Molt bé, collonot.
0: Oriol, gràcies.
2: De res.
0: Gràcies. Puc posar una cançó?
2: Vinga, va.
0: Vol dir, aquesta li agrada molt a l'Oriol. És Ray Charles. Mira, ja la toca. Ray Charles cantant en una pel·li que es diu... En castellà?
2: Granujas a todo ritmo, es. All over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby?

0: Samón amb el senyor Ray Charles en aquesta cançó que forma part de la banda sonora d'aquesta de Blues Brothers, la peli.
1: No, com ho dit que es deia en castellà?
0: Granujas a todo ritmo.
2: Sí, Granujas a todo ritmo.
0: És una peli que l'Oriol i jo no ho sabíem, però compartim molt fort perquè és que ens agrada tota la peli. A mi m'agrada especialment la persecució al final, persecució a totes llums excessiva.
2: Total.
0: Sí, és una persecució que potser dura 20 minuts i s'estavellen 20 milions de cotxes de policia, però ells surten vius, sorprenentment.
1: Ens encanta.
0: I, per cert, amb John Belushi, el Cel Sia, un dels grans comedians de la història del Saturday Night Live, de l'escena nord-americana, que llestimosament la cocaïna se'l van portar per davant, John Belushi,
2: heroïna.
0: Hòstia, heroïna era, eh?
2: Va morir per dos speedballs que es va fotre en molt poques hores.
0: Que fort lo d'aquest home, eh?
2: Sí.
0: Vull dir que tu veus els documentals dels inicis d'ell i de com de físic era, un tio que a més o menys un tio així com ha entrat en carns i tal, però era increïble.
2: Increïble.
0: Per què fa riure una persona? Què és això de la viscòmica?
2: Hòstia!
0: Ho acabo de pensar. Es té o es construeix?
2: No sé, a veure...
0: Saps que hi ha molta gent que es fa el graciós i no és graciós?
2: Sí, el meu pare sempre diu més val caure en gràcia que ser graciós, no? Perquè ser graciós és... Bueno, existeixen les dues, és tan graciós, o, és, no sé, és un graciós. És la mateixa paraula que pot ser tan bona com dolenta.
0: Acabo de llançar-te aquesta pregunta, jo tampoc tinc resposta, no sé, tu, Maria.
2: No ho sé, perquè no sé ni si és cultural també, però crec que té a veure amb... Per mi, o el que puc dir és que a mi el clownesc, i el que em sembla més maco del clownesc, com que veus l'ànima de la gent, saps? Veus el que s'està equivocant i s'està apurant i tal, i veus algú que està fallant i li veus tots els entresijos allà, i això et fa gràcia.
0: Ens fa molta gràcia la derrota i el patetisme, això és veritat.
1: Clar, jo el que us anava a dir és que jo crec que té a veure una mica amb el sentit del ridícul i com tu gestiones el ridícul. O sigui, i crec que és una cosa també que com a actor, com a persona que has currat en teatre, en circ i tal, com has lidiat el ridícul? Perquè potser familiarment a tu s'havia parlat del ridícul com una cosa positiva, però la que arribes a l'escola, inevitablement et menges la cosa quadriculada dels teus companys, dels teus profes, de...
2: Sí, el ridícul és un fracàs del... Sí, un fracàs de l'ego, no? És la mort de o s'apropa la mort de l'ego, no? Jo vaig tenir la sort de que el ridícul d'alguna manera estava ben fet, era meravellós, saps? Vull dir, com que saber perdre era una victòria, almenys en el nostre cas, no? I llavors tu perdies perquè la gent digués... Jo sí que durant un moment, no, en l'adolescència, que estava allà també, que estàs buscant un lloc i també d'alguna manera, sense saber-ho, estàs lluitant per un estatus social, no? I dic, hòstia, jo no vull fer el ridícul en el teatre o en el cine, no vull fer personatges ridículs, encara que estigui fent bé la meva feina, perquè tinc por de que es llegeixi d'aquesta manera i jo no... Saps què vull dir?
0: Per això no has fet mai clown de circ? O potser sí que n'has fet?
2: Què vols dir clown de circ?
0: Vull dir el clown clàssic de circ, de
2: pintat, diguem-ne.
0: De pintat i de slapstick, de caure, de tal, de no sé què.
2: Sí, tu no vas veure Espai Dual,
0: no.
2: el Bigotis.
0: No.
2: Allò no era maquillatge, però allò era slapstick, era una hora de slapstick.
0: Em feies, eh?
2: Sí, a mi m'encanta aquest pallasso així més pur.
0: El pallasso, quina és? Perquè jo sempre em lio amb el món dels pallassos. Oi que hi ha una divisió, una nomenclatura de pallasso?
2: Bueno, no, hi ha com la jerarquia, el pallasso blanc, l'August, el contra-August, el groc...
0: Sempre em lio amb aquests. No sé qui és qui. Passa res. No, t'ho deia perquè vas decidir, deies, no fer personatges ridículs.
2: No és que decidís, tenia por de, saps? Vull dir, tenia por que els meus amics riguessin de mi, tal i qual. Va ser l'únic moment així com que tingués dubte amb el ridícul, però bueno, i després vaig estar més en pau de dir, no soy de los guais, saps? De dir, jo què sé.
1: Justament...
0: Ara està nominat un Emmy Internacional, que no és dels guais.
1: Amb qui ho parlàvem també? Ahir, amb el Gori, que dèiem... Bueno, amb el Gori, amb l'Agnès, fa 3 dies que ho parlem.
0: El típic fric de la meteorologia.
2: Exacte.
0: Que era un nen que enviava fotos a TV3 a Mansalva perquè li traiessin, i ara surt a la tele. I, bueno, i ens deia ahir, ens admetia, que els seus pares han trobat amics que havien perdut perquè ara el seu fill surt a la tele.
2: Ja.
0: És greu, això, eh?
2: Sí.
0: Vull dir que ho puc mig entendre, mig empatitzar-hi amb aquestes persones, més o menys, però penso, hòstia, en sèrio, tio, guardeu-vos les, no?, aquestes formes una mica. Escolta'm, és que hem d'avançar, tios. Tu, el Blai Mateu...
2: Jo no estic per res.
0: Tu, el Blai Mateu...
2: Estan totes les preguntes.
0: Oriol.
2: Digues.
0: Tu, Blai Mateu, el definiries un tio graciós i un tio tranquil a la vegada?
2: Hòstia, sí, és molt divertit. És molt,
0: és molt relaxat, ell?
2: Té molta... Sí, té molt de temple, té molt de... Sí, té molt de flow. El veig molt... Sí, òbviament, com qualsevol persona que està dirigint una companyia de no sé quants milers d'euros, portant a no sé quanta gent i portant aquí, anant a Japó i tal i qual, doncs, òbviament, t'estresses, òbviament, no? I amb família, i amb cavalls, i amb corps, i amb no sé quantos.
0: Cavalls, eh?
2: Sí, sí, clar, clar. Llavors, òbviament, pues, hòstia, no ha de ser fàcil, no? Però hòstia, jo és que és molt divertit estar amb el Blai. Sí,
0: aquesta companyia es diu Baró de Bel, que, per cert, estan ara mateix, l'últim espectacle es diu Qui som, si sí. No m'equivoco, espectacle més recent amb col·laboració de la companyia Malpelo, cuidado aquí, que és increïble, i també amb molta ceràmica. M'han dit que hi ha molta ceràmica?
2: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Perquè es veu que... Bueno, escoltem el Blai Mateu ja, escoltem-lo.
3: Sí. Hola, sóc en Blai Mateu. Els meus moments de pausa actualment són fer torn de ceràmica i també tocar instruments, tocar música. Són els meus moments de pausa.

0: No ho he pogut evitar. Sempre ho intento evitar, posar el Tom Waits quan ve gent relacionada amb el món del cinema, però ja, sempre acabo caient. Sempre.
1: És increïble.
0: També
1: és
0: molt fan, eh? Aquesta és la veu de Blai Mateu, sí. Fill de Tortell Poltrona.
1: Fill del Jaume i la Montse Trias.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. I que actualment el tenim no sé on.
1: Jo hòstia, bona pregunta.
0: Ara vaig parlar amb la Lourdes ahir, la Lourdes del Circri, que li vaig dir, m'agradaria parlar amb el Blai. I em va dir, no sé molt bé on és. Gent de l'entorn em va dir, jo crec que deu estar pels puestos.
1: Devia sí,
0: estar
1: a veure, que té la casa a Toulouse, però a saber...
0: I aquest matí m'ha dit, l'he trobat, sé on és, també ho no te sabeu. En fi, ah, sí. Per això aquí el tenim, eh? Recordeu que estan fent Qui som, aquest espectacle, consulteu cartellera, perquè ara no va ser. Volem sentir més coses de Blai Mateu, perquè a banda de demanar-li el seu moment de pausa, li hem demanat també que parli de tu.
1: Ai, ai, ai.
0: Vinga, fot-li.
1: Ai, ai, ai, ai.
2: De l'Oriol Pla us podria dir que, bueno, tenim algunes hores de vol ja conjunts amb tota la nostra companyia, amb Baró de Bel, i bueno, dir que és molt divertit, que ens fa riure molt i que quan, totes les estones que passem amb ell aprofita cada minut, cada moment per intentar jugar-la, sigui en un hotel a Groningen, sigui en un avió. Bueno, també puc dir que té... que no és perfecte, té un punt que perd coses, o avions, o trompetes, o de tant en quant... Bueno, també està bé saber-ho, no? Que no és perfecte perquè ho fa tot tan bé i és tan bo, però bueno, sobretot al costat, que és molt divertit sempre. Va, una abraçada.
0: Gràcies, Blai Mateu, per ser-hi, també.
1: Gràcies,
0: per
1: formar Blai,
0: part d'això. El que dèiem abans, una mica, ets el juglar dels teus col·legues.
1: Bueno, sí, sí, veritat que és com qualsevol... Però això és una cosa molt, molt, molt maca, és que és tan senzill de cop fer... Vull dir que... Això és una cosa que fa molt ma mare, no? Vull dir que entre els llocs... Hola, què tal? No sé què, pum, pum, sempre mal. Fa una broma i de cop una persona que estava així... Ui, de cop... L'energia puja.
0: Sí,
1: saps? Sí, pot ser comprant el diari, demanant un cafè, no sé, vull dir com...
0: I en Quimet, Quimet Pla, el pare del Oriol Pla, i Núria, la Núria és la Núria Solina, sí. la seva mare. En Quimet també és d'aquesta calanya.
1: Sí, tant. També. I llavors com hi ha algú que és superbonic de dir... Uh-huh. Jolín, què poc costa de cop que una energia canviï, saps? I és, no sé, és guai.
0: Sort de la mama.
3: Puta masculinitat, són pedres al teu terrat, no serveix de res destruir si no saps què hi fots aquí. Sort de la mama, sort de la mama, ella sempre està aquí. Sort de la...
0: Tinc molta curiositat en saber quan en Pep Velasco, de Figaflaus, aquest que sentiu, acabarà pujant a l'escenari teatral.
4: Jo el trobo molt teatral, aquest
0: tio. Jo li trobo de tot, aquest home. Tu l'has vist mai? És un Figaflaues.
1: No.
0: Ves un concert i a veure si estem d'acord.
1: Vale.
0: Ja quan els hagis vist en parlem. Vale. Escolta, en Quimet, el teu pare, fundador dels Comediants.
1: Sí.
0: La teva mare, fundadora del Circ Creek.
1: És a dir, dels principis del Circ Creek. Sí, com vull dir, sí, fundadors
0: del... Bueno, el Circ Creek no tenien carpa, no hi havia carpa.
1: Exacte, vull dir que, pel que tinc entès, sí, vull dir, al final és una colla que va acabar sent, no?, la carpa, però me'n recordo que sí, ma mare fa la broma, hòstia, vaig fer la gira per aconseguir els diners de la carpa, que no sabem tenir, no sé què, i me'n vaig anar.
0: La Núria, la teva mare, deia, això va ser, crec, durant la promo de Travi, l'espectacle que vau confeccionar entre tota la família,
1: sí.
0: O que tu vas confeccionar per fer un homenatge a la teva família, que va ser una cosa molt bonica.
1: La vam escriure amb el Pau, sí. I amb agafant moltes coses de la família, òbviament, i material inclús de la família, com un número del meu pare, i històries de... Òbviament, clar, el material humà estava allà, però, però sí.
0: Doncs durant la promo, la Núria explicava que durant els anys 70 la feina de sortir al carrer era una feina, com a actor i actriu, era una feina espontània, perquè ella deia, eren ganes d'explotar.
1: Sí.
0: I també el públic necessitava sortir molt fort al carrer,
1: sí.
0: Perquè veníem d'on veníem, no? Sí. Tu... d'aquest control del carrer, o d'aquesta presència al carrer que has viscut amb naturalitat des de que eres petit,
1: sí.
0: Què n'has après?
1: Què n'he après?
0: Perquè t'ho dic, perquè ella deia també que en carrer ella guanyava seguretat, guanyava improvisació, guanyava
1: sí.
0: projecció de veu,
1: sí.
0: etcètera, etcètera.
1: És a dir, a nivell tècnic, diguem-ne, jo al carrer a mi m'ha ensenyat a actuar en molts sentits, a buscar molts recursos i a obrir molt l'espai, a treballar amb el cos i escoltar molt i tirar milles, perquè no pots assajar-ho, les coses no surten del tot bé, hi ha un gos, hi ha un campanar...
0: Fa vent...
1: Exacte, vull dir, com passen mil coses i llavors el que et queda és la realitat més pura que estàs compartint amb la gent. La gent està ocupada, no sé què. Vull dir, com hi ha una cosa com que toques terra, no? I t'obliga, pues, això, o a projectar o a explicar les coses molt bé i tal. Per altra banda, he après que s'ocupa poc l'espai públic, diguem-ne, de lo que es podria ocupar, diguem-ne. En el seu moment, als 70, la presa de l'espai públic per la mitja burgesia catalana, que en aquell moment només ocupaven, pues, venedors ambulants, gitanos, vull dir, com gent que amb una cultura molt més a l'exterior, de cop apareixen, pues, aquests titellaires, i hi ha aquesta presa de l'espai públic a nivell, saps? I llavors, com a protesta i com a acte, és meravellós. Ara necessites permisos i coses i tal, per l'espai públic, diguem-ne, no és... Sí. És igual que allò de les places, no? Vull dir, tu et compres un pis a una plaça i et queixes perquè estan xerrant i estan jugant a futbol. Dius, bueno, has comprat un pis a una plaça.
0: Sí, sí, sí.
1: No, però és que volen dormir. Bueno, i aquí ens volem passar bé. Vull dir, qui guanya? Vull dir, com... Per què està una plaça si no és per trobar-se i tal i qual? No, llavors és...
0: És que jo estic pensant, te'n recordes d'aquell, els carrers seran sempre nostres, te'n recordes d'això? Sí. I estic pensant també que a la gran apagada que hi va haver l'any passat, l'apagada, que ens vam quedar tots sense llum...
4: Jo la vaig gaudir tant, va dir per
0: meu, eh? La gent va sortir al carrer i que la gent davant de càmera de les teles, de TV3, deia, és que, clar, sempre veiem que els guiris ocupen els nostres carrers i nosaltres no. Feia temps que no teníem el plaer de jugar en aquesta plaça amb els nostres fills, no sé què. I això crec que ens ho deia Marc Serrats, que deia, burro, que te l'estàs deixant perdre tu també al carrer. Sí. Que estàs tot el dia tancat a casa, o tot el dia extraescolars, o tot el dia... Sí. Que no sortim al carrer.
1: No.
0: En realitat. Ho diem, però no ho fem.
1: Bueno, és que no tenim temps, diguem-ne. Jo crec que això, no, ens
0: t'ensenya el mòbil, ara.
1: Sí, el mòbil, i vull dir, tot ens obliga a estar allà i no sé. Sí, és una... Sí, és una pena. És algo molt cultural, a més, molt mediterrani, igual que és el balcó, igual que tal, però vull dir, cada cop és més complicat, quan haurien de ser facilitats, diguem-ne d'alguna manera, poder sortir al carrer, ocupar l'espai... Vull dir, com ja s'estan fent coses, no?, a nivell, doncs, urbanístic i tal, diguem-ne, i ja passen les festes majors, aquests dinars a fora i tal i qual. Sí, però vull dir, per què no es pot fer més? No? Vull dir, per què no?
0: Perquè molestes els veïns, perquè Barcelona, neta, tranquil·la.
1: Bueno, però és que no passa res, vull dir, menges i després reculls, eh? Vull dir, no podem.
4: És completament compatible tenir una Barcelona neta i tranquil·la amb fer un dinar popular amb la gent del teu barri.
1: I que hi hagin espectacles al carrer i que s'ocupi l'espai públic com un espai cultural o de divulgació. En el 15M, totes les places, tal i qual, allà es fan les assemblees del barri i això, hòstia, això era meravellós, aquestes
0: coses. Va ser meravellós, sí. Escolta, parlant de dinars i de sopars, sou família d'artistes, com dèiem, i hom, es deu pensar que sou ben estrany, sou gent ben estranya, els artistes. Ens podries descriure... Vull dir que no esteu tot el dia declamant i tal, no?, els artistes, vosaltres, així a casa, a la vida privada. Ens podries descriure...
4: M'imagino allà a la cuina, ui, hi ha macarrons!
0: Un sopar familiar a Can Pla, Solina. O sí que hi ha molt d'artisteo,
4: no,
0: allà.
4: Clar, un sopar de Nadal, que la gent ja la sobretaula, quan ja... Els torrons, els vinets...
0: Els instruments surten.
4: Els instruments...
1: A veure, si voleu us explico què és la família Plaçolina, la nit de la família Travi és la nit de Reis.
4: Vale.
1: Va. Llavors, no sé com diria, ens truquem jo i ma germana, allò quarts de dos... Escolta, quan anem a casa? No, jo estic venint cap aquí, jo vindré amb el... Vols que et passi a buscar? Bueno, arribem a les 8 del vespre...
0: Perquè també ho deia abans,
1: ma mare mitja enfadada,
0: una mica desastre, deia de tu, el Blai.
1: Sí, jo...
0: Avui he arribat a l'hora i encara no sap com.
1: Exacte, no, jo poso el foc en altres coses. Qué bonito es perderse. I llavors, segurament, doncs, bueno, estan entre... ma mare segurament està... o ma mare està fent els seus plats o el meu pare està fent els seus plats. Diguem-ne.
0: Hi ha competició de plats o què?
1: Bueno, hi ha competició de cuina, diguem-ne, en plan... Sí, eh? A veure, qui fa?
0: Qui cuina millor?
1: Fa l'arròs la mama o fa els canelons del pa? Vull dir, com... No, però els dos no, diguem-ne, saps? Avui qui li toca. I llavors, doncs, bueno, anem sopem super tard, i comencem a xerrar, òbviament, comencem a xerrar a teatre tot el rato, fins que ma germana diu, podem parlar d'una cosa que no sigui teatre, si us plau, vale, no sé què, tal i qual. I llavors comencem a riure els uns dels altres. I ens comencem a enfotre els uns dels altres i bàsicament anem buscant una cosa que ens faci riure.
0: Busqueu límits?
1: Busquem límits.
0: Fins al punt que un s'acaba enfadant sempre?
1: Bueno, sempre algú s'acaba enfadant una miqueta, llavors... Dispersió. Llavors ma mare canvia de tema i jajaja. I el meu pare, bueno, jo m'enfado i no sé quant. I llavors hi ha dispersió i llavors tornem amb jocs de taula. Vinga, va, anem a jugar als jocs de taula.
0: Sou una família normal.
1: Sí. Però bueno, de cop, un any, arribem a casa i està el meu pare sopant, sol.
4: A
0: nit de Reis?
1: Sí. I anem allà, jo, ma germana i ma mare, dient... Quimet, què fas? I sopant, sopant una miqueta. Dic, collons, vull dir, avui sopem tots junts, tal i qual. Ah, bueno, bueno, bueno. No, no sé, no sé, però... Com? Ho fem cada any. Primera notícia, primera notícia. Dic, primera notícia? Què vol dir primera notícia? No, no, no, bueno, bueno, no sé, tal qual, bueno... Però estàs sopant? No, estic sopant, estic, bueno, estic, no sé, avançant... Papa, és un plat d'arròs, que t'estàs fotent... Bueno, bueno, no sé què, llavors com... Bueno, llavors has comprat... No, és que no sabia que veníeu. Com que no sabies? Que si venim cada any a fer el... Bueno, llavors anem a comprar unes pizzas. Unes pizzas. Anem a comprar unes pizzas. I el meu pare, tu vols pizza? No, no, no, jo ja he sopat, jo ja he sopat. Bueno, que per acompanyar
0: entri,
1: el vi...
0: Que entri, Quimet Pla.
4: Ostres, ara deies...
0: T'he de dir que és tot normal, menys quan parleu molt de teatre tota l'estona, que això és, un, és de família de teatrera.
1: Sí, però l'altre és que també ens... Sí, sí, sí, pot ser. Sí.
4: Però totes les famílies tenim un monotema, sempre.
1: Sí, no?
4: Si, si no és el teatre, és perquè no sé qui no té parella, perquè tal, vull dir, coses més, més planes i banals. Ara que deies, Oriol, deies, qué bonito es perderse,
1: sí,
4: no? I hi ha una cosa que a mi em va connectar amb el jo adicto, amb aquesta obra, que era... que el Javi, el Javier, parlava de que era un relat no com victimista del consum de la droga i tal, sinó de reivindicar que es poden fer les coses malament. Creus que ens permetem poc el fer les coses malament, el perdre'ns, el no passa absolutament res si estem en la merda, no sabem cap on anem, cap a res?
1: Jo crec que sí que ens ho permetem poc i que sembla com un final de l'existència, no?
4: Cosa
1: que
4: un fracàs.
1: Dona, sí, cosa que ens dona la legitimitat de dir, bueno, que és un fracàs, doncs ja posats.
4: Yeah.
1: Em vaig més, saps? És molt difícil validar-se un mateix, diguem-ne, perquè estem, no? Estem molt, molt educats en el judici, en la culpa, d'alguna manera judeocristiana o el que sigui, que és aquí està en el valor, si no passes per la culpa. Però és canviar la culpa per responsabilitat. De fet, jo crec que quan estem en moments... A mi m'ha passat, no?, que estàs en la vida de cop, estàs en... bueno, no, clínicament jo no he estat mai, no? Però vull dir, com estàs depressiu o estàs allò que no, o sigui, que no veus, que no veus, que t'agafen, vull dir, que no pots, que no pots, que no pots. D'alguna manera, fer les coses bé, diguem-ne, que passa a part, acceptar que t'has equivocat, acceptar que no és perfecte, acceptar que estàs aprenent, no? Les definicions, com el que parlàvem abans, és que no en tinc ni idea. Saps? Mm-hmm. O ara, és que sóc un desastre, jo. Jo he crescut molt dient-me a mi mateix, és que sóc un desastre, és que sóc un desastre. I no és veritat.
4: Pot ser que sí, també, que t'ho hagin dit. És que l'Oriol és un desastre.
1: Sí, m'ho han dit, jo m'he identificat amb això, jo tinc una identitat amb això, ah, jo sóc el desastre. Hi ha una, algú que sóc, saps? I després és una excusa que a mi em permet existir d'alguna manera, per bé o per malament. Jo decideixo, també, d'alguna manera, ser, saps? Jo tinc molt de foco quan... No pot ser que jo sigui capaç de fer unes coses i de cop arribi ara no sé on. Saps què vull dir?
0: Sí.
1: Tinc la capacitat, tinc el que no, potser ara no estic posant el foc en l'habilitat de fer-ho.
0: La prioritat
1: però llavors jo
0: dic,
1: ah, és que jo sóc un desastre, és que jo no em sé preparar les coses. És mentida, saps?
0: L'Oriol Pla i la Marina Sales de Esta Soledad, samarreta que llueix ara mateix.
1: Vamos!
0: Has vist o no? Estic atent, eh?
1: Sí,
0: la samarreta que porta l'Oriol Pla és de la pel·li del Javier Giner, que s'estrena aquest any que ve, no?
1: Sí, no sabem, encara no tenim data.
0: Encara... Protagonitzeu tu i la Marina Sales.
1: Sí.
0: Em consta que són persones una mica que estan una mica en el desastre, no?
1: Estan, sí, sí, es penya allà nadando en los... Sí, sí, en los lodazales.
0: Aquesta gent que s'ha dit a si mateix, som un desastre, ens en sortirem, hi ha un optimisme. Estem en un moment de promo, eh?
1: Sí, hi ha gent que fa, bueno, gent que fa el que pot amb el que té, diguem-ne, saps? Vull dir, com que el ritme també de... També hi ha una frase molt bonica, no?, que parla, diu, hòstia, que diu, el dolor també és una qüestió de classe, no?, diguem-ne, vull dir, que no tenen temps ni de queixar, vull dir, no tenen... Has de tirar endavant,
0: sí, sí.
1: Has de tirar endavant, no?, i és sí, sí, vull dir, el victimisme i el queixar...
4: Me la tatuaria al front, aquesta frase,
0: sí, sí, sí, sí. Bueno, és que...
1: Tens el temps de... Això diu el Dave Chappelle en un monòleg. Diu, en un moment, diu, jo em vaig agafar... vaig tenir el privilegi de fer una cosa que la majoria de gent negra, no?, o afrodescendent dels Estats Units no pot fer, que és... Vaig pensar en com em sentia. Ell pot fer, pot tenir el temps de seure al sofà i dir, com em sento? I què és això? I reflexionar, saps? Però perquè pots, si no, si tens les criatures, el no sé què, el curro que no arribes, el pare malalt i l'has de portar no sé on, no et dona temps de reflexionar i de fer teràpia. No?
0: El mateix Dave Chappelle, o potser és Kevin Hart, ara no sé quin dels dos, però sí. Vaja, actors comedians afroamericans, deien que els negres correles dels Estats Units tenen tan poc temps que els noms dels nens els trien amb la primera cosa que veuen. Diuen, et diràs tal, bé, allò, telèfon. I per això hi ha noms inversemblants, s'agafen en això. Escolta, que no hem fet la publi, l'hem de fer, però abans vull posar una cançó que va entrant de fons i que entenc que t'emocionarà una miqueta, perquè és potser la millor cançó en català escrita mai a la història, tot i Soler, des del seu primer disc, en 72, ahir ho mirava. Es diu Em dius que el nostre amor, que per cert va donar títol a una pel·li boníssima del Carlos Marqués Marcet.
5: Em dius que el nostre amor...
0: Com es deia aquella pel·li? Els dies que vindran.
5: Els dies que vindran, correcte.
0: Què passa amb el Tot i Soler i el Pau Riba i tots aquests grans autors? Puc pensar que els teus pares...
5: També, home, i tant.
0: Eren amics de tota aquesta gent?
5: No molt amics, però sí.
0: Són amics.
5: És a dir, com coneguts, eren de la... Vull dir, com... Sí, no es tocaven tant. Havien coincidit amb en Pau Riba i tal i qual. Ma mare, alguna vegada, amb l'Ovidi, però no eren amics, però sí que... Bueno, eren juglars del seu temps, diguem-ne, que hòstia, van fer coses meravelloses. El Pau Riba, a nivell musical, artístic, és increïble. Jo l'he vist en concert, va venir a veure això, molt amic de la Lali, va venir a veure Ragazzo, sí. O sigui, vaig tenir una miqueta més de relació amb ell. I amb el Toti també, a través de la Sílvia Pérez Cruz, també, quan fem... I amb el Pau Matas, que el sí. Pau és guitarrista també, i molt fan del Toti,
0: clar.
5: De cop teníem allà una cosa... Sí, sí, amb en Toti.
0: Aquesta cançó és increïble.

0: vela blanca. La llum del nostre amor és una flor que es tanca.
1: Fes una pausa. Cada dia, de 2 a 3 del migdia, a ICAT.
2: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
1: Estàs escoltant les millors converses de pausa.
3: Va, que anem acabant el programa, i això no és el rellotge qui m'ho marca, és la presència de la Gala Castelljor del Loft, perquè quan la Gala entra a l'estudi i s'estira els pups que tenim...
4: Estra les sabates, s'estira i
3: això
4: diu...
3: Això s'està acabant. Això, hola, Gala, ara fareu el Loft i us escoltarem com cada dia. Som aquí amb l'Oriol Plans, que hi ha poc temps. Oriol, t'hem posat aquesta cançó dels Beatles.
5: Sí.
3: Avui hem estat debatent a la redacció. Quina cançó posem? I uns deien Yesterday, molt sobada i molt tranquil·la. Els altres deien Back in the USSR, massa rock and roll.
5: Sí.
3: I deien pausa, és que com se sent. Llavors, tu què, els teus moments de pausa? Perquè intuïm, la Marina i jo abans, ho hem parlat abans de l'antena, intuïm que no en deus tenir molts.
5: Els busco, però estic amb... Estoy en ello.
3: És assignatura pendent, potser? Aprendre a baixar?
5: Sí, és a dir, quan estic alineat d'alguna manera és guai, puc ser feliç amb res, no? Però quan estic en un ritme molt alt, parar és connectar amb moltes coses incòmodes. Llavors, és clar, evites parar.
3: Evitar connectar amb coses incòmodes.
5: Sí.
3: Això què vol dir? Parlar-te a tu mateix?
5: No, connectar amb... No sé, cadascú té que la seva. Jo a mi m'agafa una cosa existencialista de la vida que és inconmensurable i no sé per on atacar. Llavors és... Crec que té a veure amb... amb la tragèdia de viure, no? Vull dir, amb la tragèdia i la misteri. Això com es fa?
3: No, evitar aquest món, no?
5: Vull dir, una cosa i l'altra, no? Jo, depenent de com estigui, no puc evitar-lo perquè se'm menja, no? Sí que de cop, pues, començo el dia, i llavors escric, m'agafo temps per escriure, pues, medito una miqueta, o faig ioga, tal i qual, quan m'ho puc permetre i ho mantinc cada dia, quan no, no.
3: Uh-huh.
5: Però sí, si puc ser una pausa contemplativa, molt, molt millor, més que una cosa d'omplir.
3: Estic pensant una cosa que jo no sé si estarà fora de lloc o no.
5: Digues.
3: I si ho està, perdoneu-me, així amb antelació. Però estic pensant que hi ha moltes... Abans parlàvem de Yo Adicto, de la sèrie de Javier Giner. I tinc com la sensació que les persones potencialment addictes, no dic els addictes per se, sinó aquelles persones que potser ho podrien ser, són justament els que no suporten que s'aturi el temps.
5: Sí, és justament
3: tu,
5: això.
3: Tu creus que ets potencialment... És a dir, tu creus que podries ser-ho si no vigilessis?
4: Bueno, és que jo crec que...
5: Però una cosa, però quina definició tens d'addicte?
3: Addicte a qualsevol cosa, eh? No estic parlant només de drogues o alcohol. Necessitat d'inputs constants per tirar endavant. Drogues sí, alcohol també, o
5: una
3: xarxa social.
5: Tu consideres que tens una conducta addicta amb certes coses?
3: Sí.
5: Sí, no?
3: Sí.
5: Vull dir que crec que és el 90% de la població ara mateix, eh?
3: Sí.
5: Jo comportaments addictes amb segons quines coses.
3: Ja, ben mirat.
5: L'addicte al final és... Sí, té molt a veure amb no... en acceptar els límits, en estar tranquil sense fer res, en acceptar, doncs, sí, vull dir com, saps? De fet, l'addicció és un símptoma, la substància o el comportament o l'hàbit o els hàbits de consum o de el que sigui el símptoma addictiu és la superfície d'un mal molt més interior, diguem-ne, no?
3: Sí. Sí.
5: Llavors una persona és workahòlica, l'altra pues, sí, li pot donar una substància, però una altra pues, compra. Pues, l'altra pues, està amb el mòbil tot el dia. Vull dir que...
4: Enllaça relacions, el que sigui.
5: Sí, jo sí, tinc conducta addictiva. Sí, sí. Tinc sort d'haver experienciat també tota aquesta sèrie, haver llegit uns llibres i haver parlat molt i dir, ah, mira, estic fent això. Saps? Ai, el deixar de fumar, per exemple, era com... Ai, em vull fumar un piti. Dic, vale, per què em vull fumar un piti? Ah, perquè ets de respondre un mail que no em ve de gust. Ara em ve de gust fumar-me un piti. Toca't els collons.
4: Ah.
5: Vale, ben, això que... Ai, bueno, vaig a fumar un piti i... Ai, no. Ah, per què? Ah, perquè ets de prendre una decisió. estic aplaçant una cosa que no em ve de gust.
3: Amb aquesta, Albert, amb, bueno, aquesta, no, no, amb aquesta ensenyança,
4: no, no, cada,
3: acabem el programa d'avui.
4: Cada puto dia igual, que és a 4 minuts d'acabar el programa, mira, sempre llanceu el titular.
3: Escolta, tu has treballat amb l'Helena Martín a l'Helena Martín?
5: A l'Helena Martín,
3: sí,
5: a la Criatura, amb escuts a la vida.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Hi ha gent que s'estima més els gats.
5: Els gats realment et donen molt d'amor.
4: Hi ha gent que s'estima més els gossos.
6: El que farem és aprendre com hem de tocar un gosset.
4: Però nosaltres els estimem a tots dos igual. Cita bestial amb Candela Figueres. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
1: Voleu més festivals? Arriba a ICAT al Cruïlla en directe. Viurem tot l'ambient del festival amb concerts, entrevistes i especials des del recinte del fòrum. Dijous 9 de juliol, a partir de les 7 del vespre, els concerts de Mishima, Alosa, Suede i Pixies. Divendres 10, a partir de les 7, els directes d'Alice, Sidoní i Oc 10.
7: Ja vull ser rei.
1: I dissabte 11, a 6:45 de la tarda, els Pets en directe. Viu el Cruïlla a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
2: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
3: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
4: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

vida tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
2: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
2: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual... Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.
5: La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments... Descarrega't l'APDICAT i anirem amb tu allà on vagis. Amb l'APDICAT, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android. És estiu. Escolta i canta.

0: Voleu més festivals? Arriba ICAT al Cruïlla en directe. Viurem tot l'ambient del festival amb concerts, entrevistes i especials des del recinte del fòrum. Dijous 9 de juliol, a partir de les 7 del vespre, els concerts de Mishima, Alosa, Suede i Pixies. Divendres 10, a partir de les 7, els directes d'Alice, Sidoní i Oc 10. Ja vull ser rei. I dissabte 11, a 3 quarts de 7 de la tarda, els Pets en directe. Viu el Cruïlla a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
1: Linkat. ICAT. Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Antando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmaken, i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona. Recomanat per ICAT.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
3: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
4: Hola a tothom.
3: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.

0: Escoltes ICAT.
1: Hi ha gent que s'estima més els gats.
2: Els gats realment et donen molt d'amor.
1: Hi ha gent que s'estima més els gossos.
3: El que farem és aprendre com hem de tocar un gosset.
1: Però nosaltres els estimem a tots dos igual. Sí, Cita Bestial, amb Candela Figueres. A TV3 i a la plataforma 3CAT, aquesta nit.
4: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
5: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
4: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
6: Bona tarda de nou, són les...
4: I Aina Ostrell.
7: M'estan pagant, perfecte.
4: FM, app i 3CAT.

y yo voy de serme portar. Avui som més de barricaris que munten la pari, traficant de versos sense intermediaris, ficant-li amor i alegria a este calvari. Pa tu és el estarrat i prim pa mi és un santuari.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: L'INCAT. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
2: Fa 15 estius que les platges s'omplen de cinema. Fins al 10 d'agost torna Cinema Lliure a la Platja, a Barcelona, Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. Consulta la programació a cinemalliure.com. Recomanat per ICAT.
1: L'INCAT.
3: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.
6: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
7: Una de les 10 candidates és...
8: Quan el cel es torna negre,
7: de Feliu Ventura. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
6: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris, territori balneari d'eixos mercetaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

és mama, visquen un cap de setmana, faig el que em dóna la gana, no mossegues la mà de qui dóna de menjar, perquè m'aguantaria més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressada de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està bé, ho avisar, germà. Estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici, qüestionais des de l'inici,

0: Vision. La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.
1: Escoltes iCat.

0: Voleu més festivals? Arriba ICAT al Cruïlla en directe. Viurem tot l'ambient del festival amb concerts, entrevistes i especials des del recinte del fòrum. Dijous 9 de juliol, a partir de les 7 del vespre, els concerts de Mishima, Alosa, Suede i Pixies. Divendres 10, a partir de les 7, els directes d'Alice, Sidoní i Oc 10. Ja vull ser rei. I dissabte 11, a 3 quarts de 7 de la tarda, els Pets en directe. Viu el Cruïlla a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
1: Escoltes ICAT.

0: furtar, amb Miqui Puig.
1: Un goig i una joia, torna a arrencar. La pista de fusta, un goig i una joia, fer girar plats bola de mirall. I dir-vos qui som, Miqui Puig, els plats. Sóc el DJ. De dilluns a dijous, a les 8 de la tarda, ball de tarda i cat. Sempre que ho desitgis, pots anar a buscar l'històrica Trescat Cultura i portar-nos el mòbil o la tauleta en una aplicació magnífica, electrissant, bonica i amb accés a tots els programes d'aquesta santa casa. El servei de ball és per cap peus i malucs. Cada tarda té novetats, capbussades al passat i moltes ganes de ballar. Obrim amb Sebastián Teller, Naïf de cor, Naïf de cor, de cap i de malucs.

sota la barba i l'aparença de macho alfa d'un mascle alfa, Sebastián Talía, diu que hi ha un cor naïf, petit i menut. Kiss the Beast serà el nou disco d'aquest magicien dels instruments francesos. Neil Rogers, Owen Pallett o Kid Cudi seran alguns dels col·laboradors del nou disco d'un dels francesos favorits. Normalment comencem la tarda amb una balada per anar-nos a posar en lloc, per saludar-nos els coneguts de la parròquia, perquè la secta engegui. Es diu Sigia, i això es diu Tabla.

través del segell One Little Indian. Sitge presenta Tabla. És de Delhi, la feina UK. I la seva electrònica eleganta casa molt bé amb els seus orígens. Noms que sumem a la nostra llista. I aquest es diu Silvio. Silvio Álvarez. Jo també sóc això. Fet aquí, a casa, al costat.

pren nota, es diu Silvio Álvarez. La seva infinita primavera és una tarja de presentació bonica i tendra, plena de sintetitzadors i de fragilitat d'home.

0: llamas?
1: Mickey Puig.
0: ¿Ah? ¿Cómo te llamas?
1: Mickey Puig.
0: ¿Ah? ¿Y cómo tú te apellas?
1: Mickey Puig.
0: ¿Ah? Funcioné.
1: Pista de fusta amb Mickey Puig.
2: A les tardes d'ICAT, Mickey Puig els plats. Et presenta coses boniques, sacsejadores i boniques. Es diu en Miltron i soc en Min. Això es diu Congregate. És electrònica d'aquella que et fa un massatge.

apuntat el nom i investiga. Es diu Mitro, una mica grega. És un artista de UK que fa partir de samples menuts, gairebé de lo-fi, electrònica d'aquesta que et porta i et transporta. Això es diu Congregate, és un disc d'aquest any. Electrònica havia sortit als principis, que es havia anat quedant a la llista d'espera i que avui ha trobat el moment per sortir. Mitronis Zonganim, un dels col·laboradors d'un disco meravellós d'aquest geni de l'electrònica de UK. I aquests es diuen Cosmètica. Això es diu Especial i és pop electrònic de qualitat.

estem d'acord que si això sonés a ràdios comercials, entrés en una d'aquestes coses que els joves es comparteixen, seria un hit. Són de Melbourne, es diuen Cosmética MK, i això és Special. I ara imagina't que un jove francès li dedica una cançó a Zinedine Zidane, però el dels 97. Es diu William, i això a França és ja un hit. Zinedine Zidane 97. Com es digui en francès, no m'atreviré, no m'hi ficaré.

0: coartada és estètica, dedicar-li a Zinedine Zidane del 97 una cançó es diu William.
1: Qui no balla no es diu. Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.

L'altre dia et parlava d'Adult DVD. El més nou és aquest Because I Like It. Els delits són irreverents. Juguen en aquesta lliga on l'electrònica és una coartada per ser punks, per ser forts. Because I Like It. I et vaig dir que tenien remixes i que ens els miraríem. Hot Set, Can't Wait Millie in Remix. Més cançons d'aquest, Next Day Shipping.

Déu-n'hi-do. És el remix de King with Lane, d'una de les cançons d'aquests músics de Leeds anomenats Adult DVD. I avui teu qui tornen? Tornen uns dels meus grups favorits de l'Escandinàvia. Els suecs Club 8 tenen nou disco. I com sempre, marca de la casa.

0: Seasonal Echoes. Així es diu el nou disco de Club 8. Un dels membres d'Acid House Queens, Kings, la seva xicota i aquesta O-O-O. Tres O's minúscules per enfatitzar com aquella cançó que vaig fer jo.
1: Question for today, who stole the soul?
2: Qui no balla no és viu.
1: Who stole the soul?
2: Pista de fusta amb Miki Puig.
1: Who stole the soul?
0: Més electricitat i pop. Sparkling i digitalism. Liebe dir uns viral. Tu lover.

Digitalism, posant-hi aquesta part tecnològica en el single de Sparkling, Two Lovers, Liebe dir uns vergeinten. T'imagines que ho dic bé? És electrònica alemanya, pop de la pista de ball. I ara imagina't un clàssic de clàssics que ens arriba amb 5 remixes distints. Me l'emboco, oi? Are you ready now? El mític YYY dels Wooden Tops amb una pila de remescles. Steve Proctor, la que més m'ha cridat l'atenció, plena de caixes de ritmes i el pop dels Wooden Tops.

The Button Tubes també serien d'aquells grups que van fer gran el Baleàric amb els seus maxis, amb les seves cançons que s'allargaven nit rere nit. El 2016, gairebé 10 anys, van treure Why Remixes, el seu Why Extest, amb remixes meravelloses. Ara el tornen a posar en digital a Bandcamp perquè els fanàtics us ho podeu comprar, baixar-lo, gaudir-lo i ballar sense parar. Steve Proctor, un mestre darrere els controls, promotor de clubs, va encertar-la, i de quina manera? Amb aquest remix. Sou ubicat a la Ràdio Inquieta. Grups que venen dels 80 amb sons actualíssims. Sabeu com m'agraden? Les línies àcid barrejades amb cançons de pop. I com que ho sap, la Marie Davidson treu un nou disco. Sexy Claw, una de les seves cançons més celebrades del darrer disco, amb el remix de MDG Tool. Agafeu-vos fort, que això és electrònica elegant, sacsejadora.

intros de remix de MDigital, Sexy Clown, City of Clowns, el disco de Marie Davidson, la Mesclat, la de Montreal, gravant en el segell de Sowax a Diwi, i sonant així, bruta, en el sentit del so, increïblement rugós el so de Marie Davidson. Freaking. Així es titula la cançó de Cat Dealers. Friki jo, friki tu, friquis tots, del ball. Friki amb puntuació a cada lletra i en majúscules.

0: Luigi Petrao, dos germans brasilers, amb la mà trencada en això de fer mixes, remixes, pujar els beats de la pista, freaking, per celebrar 10 anys de la seva carrera, es remesclen, s'autoremesclen i fan que els descobreixis Cat Dealers a la pista.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
0: Les cançons per fer-te volar el cap. Blow Your Mind. Nou Static. Polo Beach. Gens us diu el projecte.

0: nou Static Polo Beach. Aquest Blow Your Mind directament volen a les pistes de ball, als raves, als festivals i on te calgui. I recorda, l'has sentit? A la pista de fusta. Nou track de Fuckers, es diu I Like It, Like That. Addictiu és poc, són els Fuckers.
1: Tell you once, tell you again. Ego.
2: Pista de fiesta, la sessió diària que converteix el sofà en pista de ball.

0: remenar hits com aquest. És com si portessis nitroglicerin a les mans. I like it like that. Els Fuckers des de Nova York, amb la producció de Kenny Beats. Una cançó irresistible, una de tantes que escoltes a la pista de fusta del programa Dicat de Ball, presentat per Miqui Puig, Els Plats, que et passa de dilluns a dijous de 8 a 9 a ICAT i a 3CAT Cultura.
1: Cap ballador sense la seva dosi de pista de fusta.
0: Chapter and Verse, One and One, featuring Jalili.

tornem a tenir hits. One and One, Jayel i Chapter Endeavors. Posant-nos en la pista, posant-nos al servei. El que més ens agrada, aixecat a la ràdio inquieta i la pista de fusta és a punt d'arribar al final. Miqui Puig, Els Plats et dirà allò de sigueu feliços, balleu i que demà hi tornem a ser. Però és la veritat, cada tarda tenim música bonica. Bonica com aquests frames de Jamie Rosso, el de Margate, Remanent House i UK Garage una mica més. Recorda que La Pista és un programa de dilluns a dijous, que és dedicat, que el fa Miqui Puig Els Plats i que el pots recuperar quan vulguis a 3Cat Cultura. Jo només us diré, sigueu feliços i balleu. Jamie Rosso tanca La Pista amb els seus frames.

0: Escolta, Sicar. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu us guard a tots i a totes un dia més des de ICAT, dedicat a les cançons antigues. Arriba l'hora del cel obert. Ai, sí, això m'ho deia la padrina. Les cançons antigues, allò sí que eren cançons i no aquest soroll que feu ara. Tota la vida que s'ha dit, eh? Ara no us feu aquells escandalitzats que quan escolteu el reggaeton dels fills també us agafen tots els mals. I és que la música pop i el rock and roll en general s'ha fet precisament per això, per espantar els pares, per fer-los adonar que ja no estan al dia i que les tendències canvien i les musicals tampoc han de ser d'una altra manera. Avui volem retre un homenatge a les cançons, però que molt, molt, molt antigues. No patiu, perquè encara que us sembli, aquest no serà un programa d'enregistraments precaris i primitius. El que volem és fer un recull d'artistes actuals que han decidit versionar cançons del Great American Songbook. I ara direu, què collons és això del Great American Songbook? Doncs sota aquest nom rimbombant s'amaguen els clàssics de la primera meitat del segle XX, popularitzats sobretot per la ràdio i pels musicals de Broadway que s'estrenaven de manera continuada a la dècada dels 20, 30 i 40. Va, que s'ho passarem bé. Mira, d'entrada aquí tenim a Bob Dylan disfressat de Frank Sinatra, tu.

Young at Heart, aquesta cançó de Johnny Richards i la Karen Light, publicada el 1953 i que va popularitzar en Frank Sinatra de manera global. Quan Dylan va dir que faria un disc versionant cançons de Sinatra, tothom s'ha fotut les mans al cap.

però què s'ha pensat aquest tio, està boig, amb aquesta veu que té de rana Gustau? I com sempre, els bocamolls van quedar en evidència, perquè Dylan mai serà un Pavarotti, però és un gran cantant, amb una veu diferent, nasal, si vols, rasposa, però un mestre del fraseig. Aquesta manera que té d'allargar les síl·labes i escurçar-les, afegint musicalitat, compensa perfectament les seves mancances a nivell de tessitura. Que sí, que Freddie Mercury canta bastant millor, però a mi donen Bob Dylan tota la vida sense cap tipus de recança. Tampoc va tenir recança la Fiona Apple, una de les grans cantautores de l'univers pop dels darrers 30 anys, en recuperar una cançó de Cy Coleman, un dels compositors menys reivindicats del Great American Songbook comparat amb Irving Berlin o Cole Porter, però que ens ha regalat 3 o 4 clàssics que ja són estàndards del jazz. Aquí la Fiona ens interpreta d'una manera absolutament magistral aquesta peça en què el protagonista diu, bueno, sí, sóc un desastre, me'n vaig a comprar tabac i acabo a Espanya. Quan fumo, me cau tota la cendra per terra, però a aquestes alçades, què en traiem de canviar-me?

Fiona Apple, i aquest Why Try to Change Me Now, que l'escoltaria en bucle tot el dia i no me'n cansaria mai. Una altra cantautora que no va tenir cap tipus de manies a l'hora de rebuscar en el calaix de l'American Songbook va ser la Norah Jones. Ens recordeu de la Norah Jones? Va fotre un petardasso increïble amb el Come Away With Me del 2002. I a més tinc un sopar de duro que explicar, i és que vaig veure-la just abans de que fos molt, molt coneguda en un local del Village de Nova York, i vaig quedar enamoradíssim. Bueno, jo i tothom, però clar, vaig pensar, hòstia, quina llàstima que aquesta noia no triomfi més. I collons, si em descuido... It's

The Nearness of You, Norah Jones acaronant cadascuna de les notes d'aquesta cançó composada pel gran Hoagy Carmichael i que era el títol principal de la banda sonora d'una pel·lícula de finals de la dècada dels 30 que es deia Romance in the Rough. Què? A que són boniques aquestes cançons? Va, home, va, si no tens prejudicis, què més et dones si tenen 30 o 40 anys? El problema és que això de fer versions de les cançons dels teus avis no ha quedat mai gaire modern. Encara menys a la dècada dels 70, on tot havia de ser progressiu i innovadors, i per això té encara més mèrit aquest disc de Harry Nilsson, que es deia A Little Touch of Schmilson, publicat el 73, i que va ser de les primeres aventures d'un artista pop rabiosament contemporani a l'hora de reinterpretar peces antigues. Això sí, és que el Harry com canta, nen.

Lullaby in Ragtime, Harry Nilsson, que és una llàstima que se'l conegui més per les seves borratxeres amb John Lennon que no pas per una obra personal i intransferible. Ara que per personal i intransferible, la veu de la Katie Lang. Oh, jo és que m'hi quedaria a viure i tota la vida.

Kay Dillon, com canta aquesta dona, per l'amor de Déu. I és que només falta que em faci una del Cole Porter, que és com el Beethoven de la música popular americana de principis del segle XX. So in Love, del seu musical Kiss Me Kate del 1948, que estava inspirat per l'obra de Shakespeare The Taming of the Shrew, i que va ser popularitzada per la Patricia Morrison i la Patti Page l'any 1949. Una altra de les cançons que volia posar-vos avui, per mi té un regust especial, que és quan una peça musical et recorda una escena d'una pel·lícula. Jo crec que és l'agermanament més complet per una persona que té un mínim de sensibilitat artística. I jo cada cop que escolto el Making Whoopi, m'imagino la pel·lícula aquella de Los Fabulosos Baker Boys. Recordeu dels germans Bridges i de la Michelle Pfeiffer amb un vestit vermell cantant damunt del piano? Doncs en aquesta pel·lícula hi havia aquesta cançó del Gus Kahn i el Walter Donaldson, estrenada l'any 1928. Una cançó bastant arriscada a nivell de connotacions eròtiques i que es deia Making Whoopi.

Dr. Joan i Ricky Lee Jones amb aquest Making Whoopi, que ara dona pas a una altra meravella de Cole Porter. A mi aquesta cançó senzillament m'emociona cada cop que la sento, per tot plegat, perquè parla de l'enyor i de com et mors una mica cada cop que la persona que estimes marxa del teu costat. I també perquè té la genialitat aquesta que només podia aconseguir Cole Porter de ficar en la lletra que hi ha un canvi de major a menor i il·lustrar-ho amb un acord major que passa a un acord menor al mateix temps. Això és l'Every Time We Say Goodbye en la veu de Simply Red.

Simple i Red, que no serien precisament un dels meus grups preferits, nen, però aquest tio, el Sam Hocknell, s'ha de reconèixer que canta com els Àngels, i que els seus primers dos discos, bueno, i també les Stars, que coi, eren obres molt comercials, d'acord, però amb molta musicalitat al mateix temps. Va, que abans de posar la pausa, vull aprofitar per trucar a la porta de Duke Ellington, on sempre ets benvingut, en aquest cas amb una interpretació de la Annie Lennox, cantant dels Eurythmics, que ens parla d'un estat d'ànim una mica tardorenc. Això és el Mood Indigo.

0: Mood Indigo, aquesta cançó de Duke Ellington i Barney Biggert, que al principi era un instrumental i que va acabar sent un estàndard de jazz gràcies també a la lletra que s'hi va afegir de la mà de l'Irving Mills. Va, Irving Mills, posa'm una pausa, digue'm on estem i torna ara mateix que tinc més peces atemporals, que es diu ara.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cats. Música amb història per gent amb geografia.
0: Seguim aquí amb geografia i història i estem avui envoltats d'artistes contemporanis que van versionar clàssics del Great American Songbook, les peces més estimades de principi de segle XX, com per exemple Stormy Weather, escrita per el Harold Arlen. Mare meva, Harold Arlen. He de fer un programa sencer sobre ell, perquè és que aquest tio ha fet Over the Rainbow, Come Rain or Come Shine. Bueno, la qüestió, que a mi m'agrada molt aquesta versió que et poso, perquè és d'un disc del Rufus Wainwright, que el tio va fer així en plan, com allò que fa ell, que ho fa tot a lo grande, va decidir reinterpretar un concert meeting de la Judy Garland amb el repertori exactament igual, però amb una excepció, i és que en aquesta peça va convidar a la seva germana, la Martha, i el que va fer aquesta dona amb una peça tan versionada és senzillament d'un altre món.

Mare de Déu, Marta, com canta aquesta dona? No m'estranya que la tia va robar l'espectacle, aquest aplaudiment que hi ha al final és apoteòsic. Encara no ho puc creure que el Rufus no li agafés un atac d'enveja fraternal, tenint en compte la rivalitat que sempre han tingut aquests dos germans. La Sinéad O'Connor, malauradament, ens va deixar no fa gaire, i amb ella una personalitat complexa, amb molts dimonis, però també amb uns ovaris així de gran, eh? Perquè el que va fer destripar la foto del papa denunciant la pederàstia de l'Església Catòlica va tenir molt de mèrit en una època en què ningú gosava ni tan sols a parlar d'aquesta xacra. Aquí a la Xina també s'aixopluga en l'univers de Cole Porter i en una peça del 50 Million Frenchmen del 1929. Això es diu You Do Something to Me.

Sinéad O'Connor i el You Do Something To Me en aquest repàs de cançons de l'American Songbook, és a dir, cançons més antigues que La Teva Padrina, però interpretades per artistes contemporanis com la mateixa Cyndi Lauper, que aquí s'atreveix amb un clàssic del Bob Montgomery que es diu Misty Blue.

0: Cyndi Lauper i el Misty Blue. I mira, ja ho dèiem abans, eh? El Rufus ha tingut un atac de gelosia, ens acaba de trucar per dir-nos què passa, que si posem a sa germana, que el posem amb ell, que ell també ha versionat cançons clàssiques, i no de qualsevol, eh? Sinó del mateix George Gershwin, com per exemple aquesta peça del 1927 que es diu How Long Has This Been Going On?
1: That's what she asked all the time about me.

El gran Rufus, Rufus Wainwright, aquest How Long Has This Been Going On? En un cel obert que hi ha encara a la recta final i que ho fa també amb una cantant desapareguda fa poc, de manera bastant silenciosa, perquè diguem-ne que la seva carrera va ser de curta durada. La Jill Sobule es va fer famosa per una peça que es deia I Kissed a Girl, sí, sí, abans que la Katy Perry, que va generar certa polèmica, tenint en compte que les cançons reivindicatives de l'amor lèsbic no estaven molt ben vistes a la dècada dels 80. Jo la vaig conèixer perquè la va produir en Brad Jones, el mateix productor dels Pets de fa uns anyets, i sempre m'ha encantat el seu timbre i el seu punt gairebé naïf a nivell de tessitura. Amb aquest I've Got Your Number del Cy Coleman, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serena, documentació i Lluís Gavaldà us diuen salut i que visquin per sempre les cançons de les padrines.

Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen, sintonia d'ICAT, i avui sonarem clàssics. Avui em venia de gust sonar clàssics. A l'aparador del programa, ja sabeu, en aquell disc destacat que fem cada dia, i posarem un àlbum que sona molt clàssic, que és l'últim treball d'un home que es dedica a això del retro soul, o diguem-ho d'una altra manera, gent que és jove avui en dia i que practica un soul que es feia sobretot als anys 60, anys 70. I es tracta del nou treball de Curtis Harding, en parlarem avui a l'aparador. I aprofitant la vinentesa, doncs tirarem una mica d'artistes d'aquests que viuen del revival o del remember, més aviat. Ja no tant de reviure les coses del passat, sinó d'aquest record ben interpretat o ben entès i que ha portat els temps que corren, doncs té una sonoritat, em sembla a mi, que extraordinària. És el cas, per exemple, de Rammer, al costat de la Rettenbiker von Cresta, que era qui interpretava en aquesta cançó amb la que hem començat avui el programa, o el cas d'aquest home, que no sabem bé a què es dedica, perquè tan aviat pot fer coses que sonen molt a pista de ball dels 80, com pot fer blues, com pot fer soul, com pot fer allò que li vingui de gust. Ell es diu Neil Francis.

amb una producció, diguem que una mica com atropellada. Hi ha tants elements, hi ha tantes coses que sonen a l'hora que a vegades costa fins i tot de distingir, anant una mica com aquell mur sonor tan històric en el que hi passaven moltíssimes coses, i a partir d'aquí, doncs s'aconsegueix més un clima que una claredat, segurament, amb les cançons de Neil Francis, que, insisteixo, us pot sorprendre pel cantó que més li vingui de gust, perquè és capaç de fer qualsevol cosa. I a mi aquesta banda és una de les que més m'agrada, d'així que podríem dir que practiquen el retro soul avui en dia. Són de Los Angeles, una banda formada per gent d'origen xicà, en aquest cas de Mèxic, de l'altra banda de la frontera. Segurament doncs no són els millors dies, no estan passant els millors dies ara mateix amb la governança o desgovernança del senyor Donald Trump, però si com sigui continuen fent cançons i les fan a les mil meravelles. Es diuen The Altons.

The Altons aconsegueixen un so vintage a mi que em té enamoradíssim. Això és The Waiting, forma part de l'últim àlbum que van publicar aquesta banda de Los Angeles. I de moment tenim bones notícies. Trump encara no els ha deportat perquè continuen fent singles i de fet ara fa ben poquet que n'ha sortit un de nou, inspirat amb allò de ballar amb patins, però patins d'aquells de rodes, sabeu, les botes aquelles, la gent anava pel carrer una mica. És que no tinc cap referència ara així, segur que hi ha alguna pel·lícula, Footloose, em penso. Doncs és el punt d'inspiració d'aquesta cançó que es diu Love You Like That, nova cançó per The Altons.

Doncs quina millor manera que enllaçar justament aquestes noves propostes de Dieltons, aquest Love You Like That, amb el que és el nostre disc de l'aparador o disc del dia, avui aquí al Delicatessen. Com us deia, nou treball per a Curtis Harding, un tipus que és mestre d'això del retro soul i que acaba de publicar un llarga durada del que us explicaré quatre coses, que es diu Departures and Arrivals, Adventures of Captain Kurt.

Diríem que el gran fort de Curtis Harding és la seva veu, que recorda molt els grans clàssics. Això es deia There's She Goes, i forma part, perdoneu, d'aquest, potser que respiri i torni a entrar-hi. Forma part d'aquest Departures en arribar als Adventures of Captain Kirk. La història de l'àlbum, autobiogràfica, absolutament, d'un personatge com és ell mateix, Curtis Harding, que sembla ser que últimament havia perdut una mica el nord, i el que ha volgut és com explicar les històries d'un astronauta perdut a l'espai. Una mica recordant històries, per exemple, de les que ens han explicat tantes vegades els Antònia Font. Doncs buscant una mica fer aquest paral·lelisme utilitzant aquesta metàfora de que ell mateix perdut en l'espai té ganes una mica de tornar a tocar de peus a terra i tornar a centrar-se, però ens explica totes aquestes aventures i experiències, suposo que algunes de positives i altres de no tant, en aquest últim àlbum de Departures and Arrivals, Adventures of Captain Kirk. Hem sentit la primera, anem amb una segona, això es diu I'm With You.

0: Doncs més enllà de tocar o no tocar de peus a terra, la veritat és que la proposta artísticament, musicalment, em sembla realment increïble per a tots aquells que ens agrada una mica, doncs, no és que ens agrada una mica el sol, sempre ens ha encantat, però ens agrada que gent avui en dia, en ple 2025, doncs continuï fixant-se i emmirallant-se amb els grans clàssics d'aquest gènere. Insisteixo en el títol de l'àlbum, entre altres coses, perquè m'agrada, Departures and Arrivals, Adventures of Captain Kurt, i Kurt és Curtis Harding, evidentment, i aquestes històries galàctiques d'un tipus realment increïble. Això es diu Time, última de les cançons avui d'aquest aparador d'un Delicatessen, sona clàssic.
1: All right, 184.

potser no sonava, en aquest cas, tan soul la cosa, més aviat, més country. De l'últim àlbum, i estic parlant d'un tipus que dir l'últim és complicat perquè despista, perquè no para de publicar coses una dins de l'altra, en un mateix any ha publicat dos àlbums, per tant és un no parar, el senyor Charlie Crockett, un home que si us agrada així aquesta renovació de country sense arribar a la denominació d'americana, i algun dia podríem entrar en detalls amb això, o sigui, que sona com més country, més tradicional, i tot i que l'avança, però no arriba a desvincular-se d'aquella pàtina més del country més comercial. Ja sé que és difícil a vegades trobar aquest punt de separació entre una cosa i l'altra, però a base d'escoltar-ho, un acaba aprenent. I en el cas del que ens ocupa ara, Jay Croce és un tipus que també es mou en diferents fronteres. Tan aviat el pots tenir fent ritme en blues, com coses que s'aproximen més al món del pop, com coses que sonen més a blues clàssic de tota la vida. Es diu Hearth of the Eternal, el seu últim àlbum.

el fill de Tim Croce, un d'aquells cantautors, l'altre dia que parlàvem així, de cantautors que encara quedaven, bé, que encara quedaven, en aquest cas, ell ja no hi és mort, però vaja, de artistes que ens han deixat coses realment extraordinàries per una cançó d'autor que moltes vegades està com desprestigiada, on té a vegades aquesta sensació. I volia posar-vos també algo que sona clàssic, fet aquí a casa nostra, des de la ciutat de Barcelona, d'un últim àlbum que es diu Love Child, que a mi em sembla una meravella, que és l'últim de Coco Gin and the Tonics.

Em sembla extraordinari aquest The Love Child, l'últim àlbum que ha publicat Coco Gin and the Tonics. A vegades passa, en aquest país som molt així, quan hi ha alguna cosa que ja l'hem sentit altres vegades, doncs ja no li fem tantíssima atenció, però és que també els artistes evolucionen i les bandes milloren i les bandes aprenen. Jo crec que aquest àlbum és un d'aquests discs que s'ha d'escoltar perquè val molt la pena. I seguint amb gent que sona així antiga, aquest senyor ho sona molt i des d'una perspectiva molt particular. Ell es fa dir Amigo de Devil.

0: de mare espanyola, afincat a Miami, i amb aquest nom, diguéssim, que convida a baixar les profunditats, Amigo de Devil. Això es deia Cannibal Waiting, una de les cançons de l'últim àlbum que ha publicat en aquest 2025, Amigo de Devil, amb sonoritats així tan fosques que ens recorden en certa manera també a les maneres de fer d'un home que enyorem des de fa ja molt de temps i del que no en tenim notícies, com és el senyor Tom Waits. I del que sí que tenim notícies, perquè no ha parat de publicar singles nous al llarg d'aquest 2025, és d'una de les noves esperances joves del Retro Soul també. Estem parlant de Jalin Gonda.
1: Hey girl, come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me.

aguda, d'aquesta que se't clava fins i tot a l'interior del tímpan, però amb unes cançons basades justament en això, en aquesta recuperació del soul més clàssic. Jalin Gonda, un músic que jo diria que a Catalunya, Barcelona, Catalunya, diguéssim, en general, i a Barcelona en particular, perquè és on hi passen la gran majoria de coses, no ha passat en directe. Sé que l'any passat va estar a les Noches del Botànico fent de taloner i crec, diria que és l'única vegada que ha vingut així a territori peninsular. Jalin Gonda, i aquests es diuen Three Secret Souls, que també, diguem-ho així, són les esperances avui en dia del manteniment viu del món del soul.

arribant avui al punt i final d'aquest delicatessen que he volgut que sonés antic, no ranci, que no té res a veure, que sonés a soul, a retro soul, algunes coses de blues, de rhythm and blues, que fossin artistes d'aquells que miren cap al passat a l'hora de fer les seves composicions musicals, i tot a través de l'excusa de posar-vos l'últim treball de Curtis Harding. I acabarem amb Durard Jones i la seva banda, els Indications, i a més amb col·laboració especial d'un altre tipus que també fa retro soul, com és l'Aaron Fraser, d'un últim àlbum que han publicat els primers, el Durard Jones and the Indications, que es diu Flowers, un disc d'aquest 2025. Amb això marxem. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos costat. Aprofiteu aquests dies que hi ha molts concerts en directe a la Mercè, per tant, doncs, a sortir al carrer, que és el que toca, i nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora de sempre. Estic una mica torpe últimament. Gràcies per ser-hi, sigueu molt exigents amb la bona música.

0: Escolta, Zicat.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: matar.
1: Activa el mode estiu. Escolta i cap. No saps ni com

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Escolta, Zicat.
1: Les històries que em fan més por

alhora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Open. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

com.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual... Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

festes i que el que costa sempre cansa. I mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.